gent. El llibre m'ha agradat perquè m'ha recordat que hi ha més persones que senten com tu. No he llegit mai un llibre que el que el protagonista no li agradi el que està vivint i acabi passant-s'ho bé. Aquest llibre no s'assembla a cap altre que he llegit. Les parts que menys m'han agradat són quan la gent no s'ho passava bé.

0: necessiten les persones en situacions dolentes. Adeu, gràcies per escoltar-me. Si el llegiu, espero que ho disfruteu tant com jo.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

Nosaltres continuem en directe, són les 11 i 6 minuts i qui no recorda aquesta cançó, Dragostea d'Intei, vamos a compartir-la, vamos a disfrutar-la i de seguida hi tornem perquè tenim amb nosaltres la proposta que ens porta la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ens parla d'enguany i la Festa Major. No marxeu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Bé, doncs avui tenim a la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, i és que ens ha d'explicar moltes coses. Bon dia i benvinguda, Raquel.
3: Hola, bon dia, Núria. Sí, sí, bé, carregadet, eh?
2: Avui,
3: és a setembre.
2: Déu-n'hi-do, avui véns ja amb tutti pleni de propostes que tindrem de cara a Festa Major, no?, al setembre.
3: Sí, ja estem... Bueno, ja vam fer la presentació l'altre dia a la Joan Miró. L'Ajuntament va fer totes les activitats que es faran, totes les novetats que hi hauran aquesta Festa Major, i sí, amb un munt de novetats.
2: Anem a començar, perquè
3: sí.
2: La Unió de Botiguers està a tot el sarau, vull dir que hi ha moltes coses. Samarreta, comencem per la samarreta, que tots la esperem allò amb ganes, no?
3: Sí, doncs ja vam presentar la samarreta, el dissenyador és el Sergi López, un disseny molt, molt atractiu. Per primer cop aquest any la samarreta és a tot color. Vull dir, sempre hem fet un parell de colors o tres com a màxim, però ara la tenim a tot color, amb un color blau marí, molt bonic, la veritat és que està agradant molt.
2: Sí, el fons blau marí és molt guai, sí, perquè combina amb tot, no?
3: Sí, a més estilitza, diuen que estilitza.
2: Sí?
3: No, i bé, tot un èxit, la veritat és que ja les tenim a la venda, ja hem començat a vendre-les el dilluns mateix a les 7 de la tarda, ja la gent ja anava cap als punts de venda. Recordem que és una samarreta solidària, que la recaptació va cap a Vivermont, ja sabeu, l'associació de Montornès, que tracta, bueno, amb infants amb diversitat funcional. I bé, molt contentes de la rebuda que està tenint, i bueno, esperem que sigui rècord de vendes i que puguem fer molta recaptació.
2: És molt guai, té unes lletres molt, molt grans, i dins la lletra podem veure l'Ajuntament, els diables, els gegants, el castell, el més significatiu de Montornès.
3: Sí, representa, no?, molt Montornès. Jo crec que és una samarreta molt representativa de la Festa Major.
2: I després, doncs, d'aquestes lletres que posa Montornès, doncs, FM 26, MDV, no? Que és Montornès del Vallès. Doncs res, ja la teniu. On
3: sí,
2: la podem comprar,
3: sí,
2: Raquel?
3: Us informo dels punts de venda, que són forces, o sigui que ho teniu fàcil per aconseguir-la. Tenim el Gato con Botas, al carrer Balmes, la tienda de Juani, també a la cantonada del carrer Balmes en Palau d'en Mella, Un Mundo Mágico, és la botiga de xutxes que hi ha a la plaça de l'Enxaneta. I després també tenim Calarrebe, al carrer Major.
2: Aquí al costat.
3: Sí, aquí costadet. I la Polleria Angelita a Montornès Nord. I
2: molt
3: també
2: bé.
3: Informar-vos que estarem aquest divendres i el que ve al Mercat Ambulant, a la plaça Pau Picasso, el divendres al matí. També hi haurà una carpa i estaré jo mateixa allà perquè les pugueu comprar.
2: Molt bé, al mercat. Doncs vinga, ja tenim per un costat la samarreta de la Festa Major, però aquest any la Unió de Botiguers ha fet més coses i estem molt expectants a aquest àlbum de cromos del que tothom parla. Explica'ns, Raquel, què
3: sí,
2: és això?
3: Sí, aquesta novetat que hem fet amb tanta, bueno, amb molt de temps, perquè la veritat que té feina, és una cosa que té molta feina, però que ens ha quedat súper, jo crec, que és una proposta perquè la canalla de Montornès conegui el que són les tradicions de la Festa Major, vull dir que conegui totes les entitats, com funciona. És un àlbum de cromos on farem 1.500 àlbums, repartirem 1.500 àlbums. Aquests àlbums es repartiran a les escoles el 8 de setembre, la setmana del 8 de setembre, totes les escoles de Montornès, de I3 fins a 6è de primària.
2: Molt bé.
3: Tots rebran i totes rebran un àlbum. Aquests àlbums, doncs, haurà de, bueno, necessites uns cromos per acabar de completar.
2: A veure, l'àlbum, ens ha portat a l'àlbum els
3: explica
2: cromos.
3: Una història,
2: sí.
3: Explica una història, és la Laia i el Nil, i bueno, es tracta de... Ells necessiten recuperar les tradicions de la Festa Major, explicar, bueno, doncs, un munt una història que està molt, molt, molt bé. I llavors tenim 15 cromos, la canalla i els no tan canalla, perquè jo crec que més d'un adult també s'animarà.
2: Això agradarà, sí. Suposo que algunes botigues trobarem a l'àlbum, no?
3: Alguns àlbums també estaran per aquells nens que no van a l'escola, per exemple, aquí a Montornès, i per aquells adults que també la vulguin fer, no? Perquè ara t'explicaré, a més també hi ha un sorteig. Bé, són 15 cromos que s'aconseguiran fent compres en els comerços associats. La llista de comerços els teniu a la pàgina web de la Unió de Botiguers. En l'àlbum també surt, hi ha un QR, i el programa de la Festa Major també ho trobareu, vale? Això serà fàcil. Com deia, seran 1.500 àlbums i 26.000 cromos. O sigui que n'hi ha per tothom. Jo crec que tothom podrà anar fent compres i aconseguir-ne. Sortiran de repetits, ja sabeu que el que té això dels cromos és que surten...
2: Després hem de canviar-los.
3: I després ja canviarem, farem alguna trobada perquè la gent pugui canviar-los. I si els hi falta algun, doncs, a poder aconseguir-los. Com et deia, també tenim un sorteig. Tots els àlbums aniran numerats, tindran una numeració.
2: Molt bé.
3: Vale? Sortejarem tres targetes regal de la Montornès Som Comerç de 75 euros cadascuna. Vale? Cal fer la inscripció, o sigui, tu al final hauràs d'entrar al QR, llegir totes les bases del concurs i al final de tot hi ha un formulari on posaràs els teus noms, el teu nom i els cognoms, el telèfon i llavors el número d'àlbum que tens.
2: Molt bé.
3: Vale? I a finals de, bueno, el 28 de setembre és a les...
2: On està el número de l'àlbum?
3: L'àlbum sortirà aquí darrere, a la contraportada. Veus, aquí hi ha les bases amb el QR i aquí sortirà el número de l'àlbum.
2: Molt bé.
3: És important que es guardi aquest àlbum perquè després, quan fem el sorteig, s'haurà d'entregar i comprovar que estigui tot complert. Vale? I bé, doncs aquesta és aquesta novetat que jo crec que agradarà molt, sobretot a la canalla. Ahir ja em preguntava, la gent del carrer i em para i em deien, escolta, quan comença això de l'àlbum? Dic, no patiu, que hi ha àlbums per tothom i es farà al setembre. Tot això es farà al setembre.
2: Al setembre, de cara a la nostra Festa Major d'enguany. Més de la samarreta i de l'àlbum de cromos de Montornès del Vallès, doncs encara ens queda un concurs que organitza també la Unió de Botiguers i que té a veure amb els seus aparadors i amb els nostres balcons.
3: Exacte, sí, un concurs d'aparadors i balcons, ojo, perquè també poden ser balcons i inclou terrasses, finestres, vull dir, tot el que estigui relacionat amb la Festa Major i que pugui optar doncs, al concurs és benvingut. Teniu les bases també a la pàgina web de la Unió de Botiguers.
2: Molt bé.
3: També en el programa de la Festa Major trobareu un QR. Heu de fer les inscripcions. Teniu del 7 de juliol al 14 de setembre ja es poden fer les inscripcions.
2: T'has d'inscriure per decorar.
3: Sí, exacte. Ens has de posar les dades perquè nosaltres hem d'anar a veure doncs, aquell balcó o aquell aparador. Animo tothom perquè hi ha dos premis, una targeta regal de 150 euros pel millor aparador i una altra de 150 euros també per al millor balcó, finestra, terrassa, casa...
2: El que sigui,
3: que sigui. És important inscriure's, perquè ja et dic, si no nosaltres no sabem on hem d'anar. El jurat que pertanyen a la comissió de festes de la Festa Major, o sigui que estarem entretinguts, perquè jo crec que s'apuntarà molta gent i haurem d'anar a veure molts aparadors i molts balcons. A les bases del sorteig veureu que bueno, tot el que suma més punts, que al final és doncs, que sigui sostenible, que estigui molt orientat a la Festa Major, bé, diverses coses que les podeu trobar allà.
2: Perfecte. Doncs ja tenim una mica 5 cèntims de totes les activitats que amb motiu de la nostra Festa Major organitza enguany la Unió de Botiguers. Però de cara a setembre encara hi ha més coses, perquè ja sabeu que la Unió de Botiguers cada mes aproximadament fa sortejos i a més també em sembla que té una campanya de cara a la gent gran que farà un seguit de xerrades. Quins sortejos tindrem de cara al setembre?
3: Doncs mireu, l'Ajuntament ens ha facilitat 15 invitacions per les Bernedes d'un dia. O sigui, sortejarem a través de la Montornès Un Comerç. Tot això ja ho posarem a les xarxes socials i no patiu que estareu ben informats de quan arribi. Ara farem uns dies de vacancetes a l'agost, però al setembre vindrem amb molta força i tot això estarà ben informat. Ja sabeu que l'AMP Moneder el que fa és que t'envia totes les notificacions i t'enteres de totes els sortejos que es fan. Així que farem aquest sorteig de les 15 invitacions. I a més, volia explicar-vos el tema de les xerrades informatives que farem als casals de la gent gran d'aquí de Montornès, tant el del centre com el de Montornès Nord. Estem preparant unes xerrades perquè tots aquells que encara no heu actualitzat l'app Montornès Un Comerç, d'on ho pugueu fer. Jo personalment ajudaré a tothom a descarregar-la i actualitzar-la, i el que vulgui la targeta física, ja sabeu que també tenim la targeta física, la podrem fer totes juntes. I bé, s'estan preparant, encara no sabem el dia en concret, però també us informarem, posarem cartells també pel poble perquè tothom que ho necessiti i que ho vulgui, doncs vingui aquell dia i bueno, el puguem ajudar.
2: Xerrades informatives per la gent gran, els casals de la gent gran.
3: Exacte, els casals de la gent gran, estarem allà fresquets. Allà vam fer una en el mercat un divendres, ens va fer molta calor, va ser aquell dia també de l'incendi que va haver Tiana, i la veritat és que la gent no va sortir gaire, però ara tornarem a fer-ne en els casals i esperem que tothom s'animi a venir.
2: Tot per actualitzar l'app de la Unió de Botiguers.
3: Exacte, sí, per actualitzar-la i per la gent que encara no l'utilitza, doncs explicar-li com...
2: Una mica com funciona.
3: Com fer-ho.
2: Molt bé. Doncs tot això és el que té a la vista la Unió de Botiguers. Déu-n'hi-do, molta feina, gira molta feina,
3: sí,
2: com sempre.
3: Sí, ens ve la Festa Major, el Nadal, ja saps que...
2: Sí, tot i que ja heu fet la feina, perquè Raquel, tots els cromos, l'àlbum... ja s'ha pensat, ja s'ha organitzat, ja s'ha fet, vol dir que ara s'ha de posar en marxa. Exacte. I veure una mica la recepció que té,
3: sí,
2: tot plegat.
3: Sí, que tingui molt d'èxit, esperem que sí, la veritat que és una novetat, no s'havia fet mai això de l'àlbum i creiem que animarà molt a la gent i bueno, al final l'objectiu és que la gent segueixi fent comerç local. Ja saps que el comerç local està molt tocat i necessitem fer moltes coses perquè la gent es quedi aquí. Ja sabem que la gent compra local, però volem que encara es compri més i que puguem aconseguir aquests cromos i que la gent es quedi al poble.
2: Doncs ja sabeu, per aconseguir els cromos, que serà sense cap dubte tot un èxit aquest àlbum de cromos, el que heu de fer és comprar a les botigues adherides a la Unió de Botiguers i el volum de compra, quan hem de comprar perquè ens donguin aquests cromos?
3: Mireu, només seran 5 eurets. Cada 5 euros us donaran un sobret amb 4 cromos, així que bueno, és molt fàcil aconseguir-ne. De segur que aneu a buscar el pa, el croissant, el que sigui, i de seguida es donaran els cromos.
2: Molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa més, Raquel.
3: No, res, donar-te les gràcies, donar-vos les gràcies, com sempre, per ajudar-nos a fer-ne difusió. I
2: parlem al setembre.
3: Ens tornarem a veure al setembre i us informaré de com estan en tota la campanya.
2: Doncs, com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a les mañanas i t'esperem al setembre.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Les mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. 100.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.
2: L'atleta etíop Abebe Bikila va néixer el 7 d'agost de 1932 i va morir el 25 d'octubre de 1973 amb 41 anys. És un dels grans corredors de maratons de la història. Les seves participacions als Jocs Olímpics de Roma i Tòquio formen part de la llegenda olímpica. Durant la seva infància, Abebe es va dedicar a estudiar i també ajudava el seu pare, que era pastor. Amb 20 anys va ingressar al cos de la Guàrdia Imperial, on va començar a destacar com a atleta. El 1956, amb 24 anys, va participar al campionat de les Forces Armades i va guanyar la marató, batent els rècords de 5.000 i 10.000 metres. Als Jocs Olímpics de Roma el 1960, Abebe Bikila va donar el

0: 4. 6 setmanes abans de la carrera, Vicky la va ser operat d'apendicitis, però tot i no poder entrenar al 100% els dies previs a la seva participació, Vicky la va tornar a fer una marató extraordinària. A Bebe, que en el cas de Tòquio va córrer calçat, va fer la marató amb un temps de 2 hores, 12 minuts i 11 segons. En les victòries de Roma i Tòquio, a Bebe Vikila va batre les marques mundials i es va convertir en el primer atleta en aconseguir 2 medalles d'or consecutives en maratons.
1: Onni Niskanen entrenó a Bebe para que utilizara el mínimo de movimiento con sus brazos y cabeza. El entrenador Niskanen le decía a Bebe, tu cabeza debe flotar, nunca dejes que tu cabeza suba y baje. A Bebe aprendió bien sus lecciones. Mientras los otros maratonistas corrían, a Bebe Vikila flotaba.
0: Als Jocs Olímpics de Mèxic, que el 1968 Vikila va patir mal d'altura i va retirar-se als 15 quilòmetres de la marató. Aquesta va ser la seva última participació olímpica. El 1969, Abebe va tenir un accident de cotxe i va quedar paraplègic. 4 anys després va morir d'una hemorràgia cerebral, seqüela de l'accident de trànsit. El gran Abebe Vikila va ser acomiadat al seu país per més de 65.000 persones.
2: Mites esportius.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la F.

0: Oh, those Russians.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Silenci, sisplau.
3: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
4: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
5: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
4: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
5: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i...

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès, èxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

Lego. Lego. Lego.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027, amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. D'aquesta banda, el govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita reunirà

0: soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre investiguen les causes. El subdirector de Construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. L'escoltem.
1: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
0: A més, des d'avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega, a l'Urgell, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. En la mateixa causa, la mare de l'infant, que ja està en llibertat provisional, ha declarat aquest dijous i ha explicat que va fer consultes a internet sobre fissures anals abans de portar el nadó als centres sanitaris.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes.

0: L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones cepa, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
1: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Avui divendres 24 de juliol de 2026 tornem a trobar-nos justament aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a través de l'app o fins i tot de la TDT. No sé quina opció has triat tu per estar a prop de nosaltres, però nosaltres estem encantats de que estigueu a l'altre costat un dia més i ja divendres.

0: Bon dia, Miquel.
1: Oh, bon dia, Núria. Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Aquí estem.
0: De divendres. Ja. Sí. De divendres.
1: Amb ganes de cap de setmana, no? M'imagino.
0: Sí, ganes de que el despertador, quan arriba l'hora...
1: El despertador calli.
0: Calli. Que no escoltar el despertador, d'això tinc ganes. Bàsicament, perquè per lo de més, doncs ja saps que és veritat que aquí estem tan ricament, i que el temps passa molt ràpid. Però sí que és veritat que, clar, com les nits són com són, doncs es fa una mica allò...
1: Aquesta nit s'ha pogut dormir bastant bé,
0: Sí.
1: S'ha notat una mica la davallada d'aquesta temperatura.
0: Sí, jo t'haig de dir que he tirat de l'aire condicionat aquesta nit, ara que el tinc. Que...
1: L'estàs provant?
0: Sí, l'estic provant.
1: En modo...
0: Prova.
1: Prova, no? A veure com funciona aquest aparell.
0: Sí, i jo aquesta nit he dormit fins i tot amb la sàbana, que això m'agrada moltíssim. Llavors, vull dir que bé. Però, clar, tot aquest retard que tenim de son, doncs ho anem arrossegant. Tot i que un dia dormis, doncs com portes tants que no... Doncs es fa una mica farragós. Ja queda una setmana per arribar a agost. Jo sé que moltes persones acabaran les seves vacances ara al juliol i serà una trista notícia. Però clar, darrere venim els d'agost i darrere dels d'agost els de setembre. Llavors, clar, el temps al final passa per tothom i si acaba lo bueno i per altres comença lo bo. La cosa és així. I res, Miquel, aquí estem. És veritat que aquesta nit ha estat més agradable. Jo volia explicar que hi ha nits tòrrides i que aquesta causa és la principal mort per calor a Barcelona. Ja no parlo ni de Madrid, ni d'Europa, ni del món. Parlo de Barcelona, de la nostra ciutat, no? Nosaltres som els que estem a la perifèria, però, clar, ens toca de prop. I diuen que això és un risc i que està infravalorat. No se li dona, i és veritat, no li donem la importància que té. Diuen que el cos, quan està en descans, no pot defensar-se perquè està descansant. Llavors venen aquestes morts sobtades per onada de calor. Doncs investigadors de la UPC assenyalen de l'efecte illa de calor, així es denomina, a la ciutat, dins, insten a adequar els habitatges a una nova realitat climàtica. I tot això t'ho explico, Miquel, perquè jo fa dies que estic parlant que no estamos preparados para estas onades de calor. No hi ha res preparat. Jo dic, jo tinc a casa toldos, com la majoria de persones. Tinc persianes, tinc estovalls, vull dir, tot. Però res d'això fa que a l'interior de casa meva hi hagi una temperatura adequada. Has de tirar de la tecnologia i de l'aire condicionat. Però clar, què passa amb l'aire condicionat? Doncs que tu tens un aire condicionat al menjador i refreda el menjador. Però la resta d'habitacles de la teva vivenda està a tope de calor. Llavors el contrast d'entrar i sortir és brutal. I clar, tot això fa desajustos al cos. És veritat que amb l'aire condicionat ens refresquem, però com que no podem mantenir tota la casa a la mateixa temperatura, perquè per poder fer això hem de tenir un aire condicionat a cada habitacle, a cada habitació, a les habitacions, a la cuina, al lavabo... Clar, això és impensable, perquè a lo millor sí pots fer aquesta instal·lació, que hi ha gent que té la instal·lació feta per tot arreu, no? Però clar, després has de mantenir això. I aquí ja entraria a moltes cases allò de la pobresa energètica, no? Jo no sé aquest mes quina factura de llum arribarà a casa meva, però ja sé que serà sobtada, perquè jo mai he posat l'aire condicionat tot el dia a casa, mai. I aquest any ha estat així. Vull dir que és un any que de veritat les persones que tenen aire saben del que estic parlant, i els que no, jo crec que després d'aquest aire faran tot el possible per fer una instal·lació d'aire condicionat, perquè de veritat que aquest any ho estem passant molt malament, eh?
1: Doncs sí, la veritat és que portem dies parlant d'això, no? Ja, i és una realitat, sí? Una realitat que sembla que també ha vingut per quedar-se.
0: Sí, de fet, aquesta notícia m'ha alertat, m'ha cridat l'atenció, perquè la ciutat de Barcelona és un punt calent. Ja ho sabem, la ciutat de Barcelona és un punt calent, i quan parlo de la ciutat de Barcelona parlo de la perifèria, l'àrea metropolitana, que diem. Doncs aquí tenim un greu problema d'escalfament nocturn. Els que viuen en són conscients des de fa temps, però ara són els investigadors del Centre de Política del Sol, de la Tierra, del Suelo, qui està fent aquestes valoracions, i són a la Universitat Politècnica de Catalunya els que ho certifiquen i adverteixen que els sistemes públics d'alerta per calor estan infravalorant el risc de la calor nocturna per la salut en punts com aquest. Clar, jo sempre dic el mateix, com estiguem esperant que algú ens alerti d'alguna cosa, vamos apanyaos, perquè sempre són casos aïllats, eh? Això és el que diuen. Doncs nosaltres hem de posar remei, i cadascú doncs ha de buscar aquella fredor a casa seva que pugui, perquè jo entenc que no tothom pot posar-se una màquina d'aire condicionat, no tothom pot. Llavors, hem de fer un pensament de cara a anys venidors, perquè sembla que això no canviarà. Això diuen els experts, jo no ho sé. S'estan fent estudis, i aquesta entitat de la UPC estan fent estudis i diuen que les temperatures mínimes, les mínimes a la capital catalana ja han pujat 3,86, pràcticament 4 graus. Clar, això és moltíssim. Entre l'any 71 i el 2025. I bona part d'aquest efecte illa, calor urbana, nocturna, doncs està posant en perill a moltes persones perquè no tenen aquest confort humà que hauríem de tenir a casa. De fet, Barcelona ja ha assolit la sèrie més llarga de nits tòrrides. A la estació de Can Bruixà, al barri de les Corts, aquest any s'han registrat almenys 29 nits on la temperatura nocturna assolida sobrepassava els 25 graus. Clar, això és brutal. Els investigadors també exposen que el sistema de certificació energètica, sabeu que quan tenim una casa, un piso, una llar, hi ha uns barems que es medeixen a través de les certificacions energètiques d'habitatge, de casa. Això té un cost. I quan tu vols vendre la teva casa, has de fer aquesta valoració, no? Doncs a l'estat espanyol ja se sap, i també a Catalunya, que aquestes certificacions energètiques estan totalment desajustades, ja que no avaluen la càrrega energètica tèrmica de les llars durant les onades de calor. Abans, això media molt si el fred a l'hivern entrava a la casa, i per això ens demanaven aquesta certificació energètica d'aquests doble cristalls, aquest alumini que està allà homologat i demés. Però ara s'han adonat compte que tot això no ens aïlla de l'onada de calor, detectant com parets, cristalls, finestres estan calents i fan que el nostre interior, fins i tot el terra, estigui calent. Clar, aquí hi ha un problema d'escalfament nocturn per acumulació durant tot el dia a les llars. I clar, tot això, els experts ja se sap que és així, hauran de posar-se a buscar solucions. Jo, de veritat, fa molt de temps que trobo a faltar sistemes energètics que cobreixin tota la llar, sistemes energètics adients a aquestes temperatures i a aquestes onades de calor, des de pintures, potser per pintar fatxades, fins a estors o toldos adients per rebutjar la calor. No sé, però alguna cosa s'ha de començar a inventar. I si alguna persona que coneix aquests sistemes, doncs ens agradaria que ens ho expliqués aquí a la ràdio, perquè de veritat que anem cap a un problema cada estiu més greu, crec jo, no sé.
1: És tot un repte,
0: Jo crec que sí.
1: Ja a present, no a futur, a present.
0: A present, i de fet estem desvetllant que països nòrdics, a països com Finlàndia, Noruega, Països Baixos, allà s'estan barallant per ventiladors. Estan, mai a la seva vida havien utilitzat un aire condicionat, ni sabien què era aquest aparell, i ara s'estan instal·lant. Vull dir que el problema no és tan sols d'Espanya, que ho estem patint, perquè tenim ja onades de calor com a l'Àfrica. Vull dir, no sé, ja hi ha ahir i avui punts que arriben als 50 graus a Almeria. A Almeria hi ha zones on arriben als 50 graus. Clar, això és lo nunca visto. Llavors, Barcelona i el Mediterrani doncs també està patint aquestes temperatures. No sé, s'hauran d'inventar coses, ens haurem de renovar, haurem de buscar altres certificacions que de veritat siguin també protectores per les onades de calor. Jo de veritat que m'agradaria molt tenir aquesta informació, que no la tinc, i m'agradaria saber moltes més dades. I dit això, que era la primera proposta que volia parlar, vull parlar també de les platges com la de Torredembarra, al Tarragonès, perquè han incorporat un sistema d'avís per poder contactar amb els serveis d'emergències de manera ràpida en cas de que es produeixi un ofegament i no hagi en determinades zones socorristes. Es tracta de 5 intercomunicadors amb pulsador que connecten directament amb el servei d'emergències. Bé, la caporal de la Unitat de Servei Marítim de la Policia Local de Torredembarra ha explicat en declaracions que és una eina pensada per a quan finalitza el servei de socorrisme i encara hi ha gent a la platja. Sabeu que no sé quins són els horaris, tu sí que els saps, oi, Miquel?
1: Bueno, jo crec que ja estan bastant estandarditzats, el que passa que hi ha municipis que poden variar, no? Però jo ara no el recordo, no sé si acabava el servei de socorrisme a partir de les 7 de la tarda, normalment és l'horari límit, però potser hi ha algun municipi que pot acabar a les 6 o pot acabar a les 8.
0: Sí.
1: O sigui,
0: sí,
1: això també depèn de cada municipi, perquè no totes les empreses que fan aquest servei de socorrisme són les mateixes.
0: Clar, perquè els ajuntaments el que fan és contractar aquestes empreses.
1: Correcte.
0: Doncs per aquests trams a primera hora del matí o darrera hora de la tarda-nit que no hi ha socorrismes, doncs han instal·lat aquests comunicadors d'emergència en cas de qualsevol persona que ho necessiti pugui connectar amb el servei d'emergències.
1: Clar, això està molt bé també perquè avisen normalment mitjançant, per exemple, el 112, poden anar tant a policia com al SEM. Que serien...
0: I poden activar també drons, que sabem que moltes vegades ara els drons amb un flotador doncs poden anar allà on està la persona que s'està ofegant.
1: Clar.
0: Jo crec que és un bon sistema, perquè clar, si no es pot mantenir, un ajuntament no pot mantenir 24 hores o 18 hores de servei de socorrisme, doncs aquelles hores...
1: Clar,
0: on...
1: perquè hem de recordar que el servei de socorrisme és la primera instància, o sigui, el primer pas per cobrir doncs aquesta urgència,
0: clar.
1: No? Però després venen, depèn la gravetat, doncs després venen els altres serveis,
0: clar.
1: Que són òbviament necessaris i
0: clar.
1: Són vitals per doncs donar cobertura a qualsevol incident ja quan és més greu, no?
0: Clar. Llavors, això pot estar bé i pot potser extender-se a altres zones que es trobin en la mateixa situació, que crec que són moltes, I res, doncs ja tenim que les platges catalanes preparen els socorristes després de 5 anys amb una trentena d'ofegats, i és que els experts consideren que la concentració d'ofegaments es tracta d'un fet circumstancial, però la veritat és que portem ja 11 persones que han mort ofegades a les platges catalanes des del 15 de juny. Del 15 de juny al 24 de juliol hi han 11 persones que han mort ofegades a les platges catalanes. Res, hem de ser conscients i potser tenir en compte que Déu-n'hi-do, conforme anem avançant, el número de persones que moren any rere any a les platges va en augment, i també a les piscines, petits sustos que acaben en la mort de, sobretot, els més petits de la casa. Això ho hem de tenir en compte. És veritat que l'estiu ens agrada a tots, ens agrada molt l'aigua, ens agrada remullar-nos, però hem de ser conscients. Ara estava veient ahir a les notícies un grup de menors que a la platja de Sant Sebastià, allà al port, per refrescar-se, es tiren sense tenir cap en compte quanta profunditat hi ha, si realment es pot fer o no es pot fer. Hi ha multes per evitar això, però quan fa calor a la gent li dona igual tot, vull dir, volen refrescar-se i es tiren de cap o de qualsevol manera. Hem d'anar amb cura. I res, aquestes són algunes de les notícies. També és veritat que el Penedès viu la verema més primerenca de la història i estan recollint ja la uva perquè, clar, com que ha fet tanta calor, s'ha aparegut abans, ja està madura, ja l'han de recollir, i això és la primera vegada que passa. Sabem, perquè el Miquel ens ho ha explicat moltes vegades, que ja la verema s'està anant cap a França, cap a Andorra i altres països on fa més fred, però encara queda molt al Penedès i s'han trobat...
1: Ja ha madurat la fruita, sí. Normalment ja estaven recollint el mes d'agost,
0: sí.
1: Que normalment era sempre la verema cap al setembre, inclús finals de setembre.
0: Sí.
1: He fixat si ha avançat aquesta recollida.
0: Sí, déu-n'hi-do. Doncs aquesta era una altra de les notícies que ens arribava avui, també volíem comentar. I res, ja podem, si hi ha de cas, anar directament a l'àmbit més local, perquè si parlem de Montornès, doncs s'està preparant un nou curs d'activitats per la gent gran. Serà a partir del 3 de setembre, es publicaran les llistes definitives i després del sorteig hi hauran aquests tallers per al curs 2026-2027 que farà la gent gran i que estarà molt bé, clar. Enguany l'Ajuntament ofereix 890 places i hi haurà un segon termini d'inscripció que serà a partir del 14 de setembre, i doncs parlarem al setembre del sorteig i de com hauran anat aquestes llistes definitives per fer les activitats que fa la gent gran allà al casal. Us ho explicarem al setembre. També sabeu que familiars del jove mort a la comissaria de Montornès fa un any han convocat una nova mobilització per al dia 25. La investigació encara segueix oberta i no s'ha pogut enterrar el cos d'aquest noi. Gairebé un any després de la mort, el jove veí de Montornès, el Mamendi, per un tret d'arma de foc a la comissaria local del municipi, doncs la plataforma Veritat i Justícia pel Mamendi ha convocat per dissabte 25 de juliol a Montornès Nord una manifestació per reclamar que s'esclareixin els fets. La investigació continua, sabeu, oberta, i la família encara no ha pogut recuperar el cadàver del jove per poder-lo enterrar. Doncs les necessitats de continuar practicant diligències d'investigació, en realitat s'ha d'investigar, doncs han impedit que s'hagi retornat el cadàver a la família, fet que, clar, està prellogant aquest patiment que va molt més enllà de l'àmbit judicial i que continua tenint profund impacte emocional sobre la família. Així ho apunten membres de la plataforma al diari Som Vallès. Doncs aquestes són les notícies. I seguim amb aquest molt alt risc d'incendi forestal. Els accessos al parc de la Serralada Litoral a Montornès i Martorelles estan tancats per precaució. Els ajuntaments que tenen part del seu terme municipal al parc de la Serralada Litoral han tancat els accessos a aquest espai protegit davant l'elevat risc d'incendi d'aquests dies. El cos d'agents rurals ha decretat des d'ahir novament Pla Alfa 3, que estableix el protocol de perill molt alt o extrem d'incendi forestal a tots els municipis del Baix Vallès, a excepció de Montmeló. Doncs no sé per què, però així és. I nosaltres continuem amb aquell sorteig, obrim les línies 93568-2000, sortegem un menú per dues persones. Avui, abans de les 12, farem el sorteig i és la possibilitat d'anar acompanyat a fer un menú al restaurant Llevant de Parets. Allà trobareu menús diaris amb cuina casolana de dilluns a dissabte, plats combinats, pizzas, bocates, menús per grups, per encàrrec, zona infantil perquè la canalla pugui jugar mentre els pares estan una mica més relaxats i també sabeu que organitzen menjars familiars especials. Per fer la reserva podeu trucar al 93 562 0137 i recordeu que aquest cap de setmana, que és festa local a Parets del Vallès, tindrà obert aquest restaurant, el restaurant Llevant de Parets, inclòs el diumenge, divendres, dissabte, diumenge, matí, tarda i nit. Doncs aprofiteu i truquem-nos a la ràdio, entrareu a concursar. De fet, ens ha trucat la Gemma Lara, el David Plana, el Miquel Zafra, la Paula Plana i la Azucena Fernández. Hem donat 5 números el dia d'ahir i avui doncs encara hi sou a temps. Podeu trucar 93568-2000. Avui és el dia de sobrecapacitat de la Terra i ja sabeu, celebrem aquest dia per donar també visibilitat a aquesta situació que viu el nostre planeta. Dia Internacional de l'Autocura. Cada 24 de juliol se celebra aquest dia per promoure i mantenir la nostra salut física i mental. Cuidant-nos nosaltres mateixos, cuidem a tothom. Perquè si nosaltres estem bé, els que estan al nostre costat també estaran bé. Avui és Sant Boris, comença el telèfon a sonar, ha d'entrar en línia aquesta persona que insisteixi una mica més i anem a entrar en línia a la persona que ens estigui trucant mentre avui és Sant Boris, Cristina i Niceta. Felicitats a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós i com sempre fem, doncs si hi ha alguna persona que avui estigui d'aniversari, nosaltres des d'aquí volem felicitar-la. És el cas de la Mari Molina. Mari, felicitats. Antonio Lomas, felicitats. Que tingueu un dia meravellós i que gaudiu del vostre aniversari. Anem amb una mica de música de Cure. Així comencem avui aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Doncs aquí tenim la primera trucada del dia. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
1: Andrea.
0: Andrea, què més?
1: Andrea Molano.
0: Molano. Què tal, com estàs, Andrea?
1: Molt bé.
0: Sí? Doncs mira, et donarem el número 6, a veure si tens sort. I has anat algun cop al restaurant sí. Llevant?
1: Sí.
0: I què tal?
1: Molt bé, m'agrada molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga.
2: El número 6, no?
0: El número 6, a veure si molt tens
1: bé.
0: Sort.
1: Molt
0: Andrea,
1: bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada, bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem ja a repassar el contingut. Avui tenim la visita del Club Bàsquet Vila de Montornès. És el casal d'estiu que ja estan aquí amb nosaltres. De seguida els farem entrar. Avui tenim la secció de llibres i vinils, vinils i llibres. Ens parla el Manolo Carrillo de la Dolores Redondo i la seva darrera novel·la, i ens porta cançons indiscretes de l'estiu. Acabarem amb les coses d'Alícia i els records de vides passades. No us ho perdeu, tot això aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Avui tenim a la Noelia García. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui divendres continua el temps estable i les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 36 graus a Sabadell i a Rubí i 33 graus a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat, amb pols en suspensió a la meitat sur. Bufa vent fluix amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies, Noelia. Fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, farmàcia Pardos, al carrer Palau d'Ametlla 17. Demà dissabte, farmàcia Montornès, a l'avinguda 11 de setembre, número 7. Per qualsevol emergència, 061 o 112. També teniu el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Comercial Solar.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solar.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solar.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Anem directament amb les recomanacions de llibres. Són La gent del Mugen, que tornen, i avui escoltarem a Tercer A. Comencem amb la Paula Gallego. Endavant.
10: Llegeix amb La gent del Mugen.
11: Lectures que et recomanem.
12: Hola, sóc la Paula i vaig a Tercer A. El llibre que us recomano és L'home gos 11, de l'autor Doug Plickey. És un llibre d'aventura. El personatge principal és l'home gos. El llibre m'ha agradat perquè era divertit. La part que més m'ha agradat és el cinema. És un joc visual on passes la pàgina i es veu la foto en moviment. Aquest llibre m'ha recordat a Batman. Penso que és un llibre que heu de llegir a tots els que us agraden les històries d'aventura i els còmics. Adeu, gràcies.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs ja els tenim aquí, són els nens i nenes del Club Bàsquet Vila de Montornès. Tots els estius passen per aquí i ens expliquen una mica com va el casal i com va la vida. Avui tenim dos i el nostre estimat Baharu.
2: Què tal?
1: Ei, hey, Baharu!
2: Miqui, què tal, Miquel? Com estàs?
3: Bon dia, Baharu.
1: Estava molt calladet del Baharu, eh?
2: Sí, avui vull que siguin ells els
1: clar,
2: protagonistes.
1: Clar, ja em va dir, jo no vull que parlin ells.
2: Que parlin ells, així és que...
1: Però clar, Baharu, quina és la teva responsabilitat al casal?
2: Jo estic com a monitor.
1: Estic com a monitor,
2: som un grup de 6 monitors. Els que estem i
1: quanta canalla he tingut aquest any?
2: Doncs ja, entre les 5 setmanes, una mitjana de 40-45 campistes, nens i nenes. I la veritat és que guai. No sé, que ells et diguin com s'ho han passat.
1: Expliqueu-me, avui tenim Enar Polo Sánchez, la Enar Polo, i tenim el Noel Palacio Ayala. Què tal? Quan portes tu, Enar?
4: Doncs aquest és el meu tercer o segon any al bàsquet.
1: Segon o tercer any. I casal? Segon o tercer també?
4: No, el primer.
1: El primer. És la primera vegada?
4: Sí.
1: I què tal? Com t'ho has passat?
4: Doncs molt bé. Crec que m'agrada més que els altres casals que he estat.
1: Sí? Sí. Perquè havies provat altres casals.
4: Sí.
1: I aquest t'ha agradat. Per què? Va, explica-m'ho.
4: Perquè fem molt bàsquet i m'agrada molt i perquè m'ho passo molt bé amb els monitors, són molt divertits.
1: Escolta, Menar, i tu ara fas bàsquet? Estàs al club?
4: Sí.
1: Sí, molt bé. I què és el que més t'agrada del bàsquet i d'aquest casal?
4: Doncs del bàsquet m'agrada molt jugar i estar amb els amics i del casal m'agrada tot, és molt divertit.
1: Sí. Anem amb el Noel. Noel, què tal?
5: Bé.
1: Quants anys tens?
5: 10.
1: 10. I tu, Enar?
6: 9.
1: 9. 10 i 9. Explica'm, tu quant de temps portes?
6: Bastant temps, però jo crec que porto 4 anys, crec.
1: 4 anys? Uala, molt bé, no? Són molts anys, 4?
6: Sí, no? M'encanta el bàsquet.
1: Per què?
6: Perquè...
1: Què et dona tu el bàsquet?
6: El meu pare de petit jugava a bàsquet.
1: Qui és el teu pare?
6: Es diu José Luis Palacio Rodríguez.
1: I ja jugava a bàsquet.
6: Sí.
1: Llavors t'ha...
6: M'ha motivat per... I després vaig provar algun temps el bàsquet i em va agradar. És un esport de pilota molt xulo. M'encanta.
1: Què és el que més t'agrada? Jugar partits, fer 21, què?
6: Jugar partits.
1: Jugar partits. I guanyar?
6: Sí.
1: Sí, sí. Perquè quan jugueu a bàsquet el que voleu què és?
6: Guanyar.
1: Sí. Suposo que jugueu nois i noies.
4: Aquesta temporada hem jugat nois i noies, però ara que ens han canviat a mini... ens han separat, però no sabem si seguirem fent mixto.
1: Molt bé.
6: Sí.
1: Bé, expliqueu-me coses. Com és un dia al Club Bàsquet Vila de Montornès? Quan arribeu? Quan comença tota la festa de...
4: Doncs nosaltres arribem a les 5 i mitja.
1: Com que a les 5 i mitja? Ah, m'estàs dient per la tarda quan vas a fer bàsquet.
4: Sí.
1: Jo dic ara al casal.
4: Al casal.
1: A quina hora entreu?
4: A les 9.
1: A les 9. I costa aixecar-se per anar al casal el mateix que costa aixecar-se per anar al col·le? Vol dir que sí que costa, no? Perquè vosaltres dormiu a la nit? Dormiu
4: sí.
1: Bé? Sí? No teniu calor?
6: Però jo...
1: Com són les coses?
4: Bueno, no, em costa una mica menys d'anar a les... Per anar a les... o sigui, em costa una mica menys que anar a l'escola perquè, no sé, penso que a l'escola fem deures i tot això, però quan penso que m'ho passaré millor perquè
1: clar.
4: Faig les coses que m'agraden.
1: Clar, i segurament que t'ho passes millor, no?
4: Sí.
1: Sí. I tu? Costa més anar a escola o costa més o menys anar a bàsquet?
6: Costa més anar a l'escola.
1: Déu-n'hi-do. Teniu plantejat quan acabi el casal anar de vacances?
6: Sí.
1: Sí? On anireu?
4: Doncs jo aniré a un poble de Granada que es diu Orce i potser vaig a Màlaga a veure els meus cosins.
1: Molt bé. I tu?
6: I jo aniré a Alicante, a alguns parcs d'atracció i parcs aquàtics. Després aniré a Sevilla.
1: Toma allà.
6: I...
1: com està Andalucía en el top 10?
6: I després aniré a Oropesa.
1: A Oropesa.
6: A un hotel.
1: Ah, molt bé, a que t'ho donguin ton fet, eh?
2: Sempre ho he dit, que Andalucía
1: és... és que Andalucía és el top
2: es
1: de tot, no?
2: Clar. No sé.
1: I aquí a Montornès, doncs, el que no és de Granada és de Jaén
2: si
1: o
2: no,
1: de
2: Badajoz.
1: Sevilla. O Badajoz, que també, aunque no sea Extremadura, aunque no sea Andalucía, Extremadura està ahí tocando la línia.
2: Total.
1: Oye, veo que se lo pasan súper bien esta gente con vosotros.
2: S'ho passen súper bé, la veritat, la veritat és que sí. Sí, sí, no sé... si sí, hi ha alguna cosa més, però si sí, hi ha una cosa és que al final l'objectiu principal és que no només estiguem amb el bàsquet, sinó que també són els hàbits. Els hàbits.
1: Clar.
2: De fer, quan comencem al matí tenim l'escalfament, un petit escalfament, el convidem també amb jocs lúdics però també vinculats al bàsquet, doncs esmorzem, fem altres activitats com tecnificacions, saps, per poder doncs seguir amb tot això del bàsquet i probablement
4: piscina.
2: Veus?
1: Clar,
2: piscina. Jo no falta ni que digui res. La piscina és el que més els agrada i el poder anar doncs tots els dies, doncs vulguis o no, també és com una recompensa per...
1: Em sembla que jo també vull anar al Club Bàsquet Vila de Montornès.
2: No, ja saps que ets més que benvinguda. Miquel també, eh?
1: Mira, Miquel, hauríem de fer un especial allà amb ells al pavelló. Mira, això m'ho apunto per a l'any vinent.
2: Per l'any que ve. L'any que ve ho muntem i ho fem allà.
1: Vinga.
2: Sí, sí.
1: I fem allà un programa guai d'estiu amb tots vosaltres. Què et sembla, Enar?
4: Bé.
1: Seràs la meva ajudant?
4: Sí.
1: M'ho apunto, eh? I tu també, eh?
6: Sí.
1: Sí. Vinga, no em deixareu sola, no?
4: Ja.
1: Doncs que tingueu un bon estiu, que seguiu gaudint tant del Club Bàsquet Vila de Montornès i sobretot que vingueu aquí a la ràdio i m'ho expliqueu, d'acord? Sí?
6: Sí.
1: Doncs vinga, gràcies per venir.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bé, ens queden 10 minuts, bajar-ho, i nosaltres aquí aprofitem el temps a tope.
2: Si no, anem al límit.
1: Ens has portat diferents edats.
2: Sí.
1: Ara han marxat els de 9-10 anys i han arribat els més grans, que Déu-n'hi-do, són més grans que jo. Vull dir que quina edat teniu?
3: Jo tinc 15.
1: 15?
3: Jo 14.
1: 14?
4: Jo 14.
1: 14. La veritat és que això fa el bàsquet, a mi em falta bàsquet. Jo vaig jugar a bàsquet, però jo crec que ho vaig deixar massa d'hora. Però sí, sí,
2: som un equip,
1: això...
2: i jugues també.
1: Sí, sí, estic jo buena per jugar ara.
2: Claro, tío, ¿por qué no?
1: Va, expliqueu-me què tal, com ha anat aquest curs casal. Sempre feu casals d'estiu, tu per exemple?
3: Sí, bueno, jo normalment sí que intento no parar de fer esport durant l'estiu. Uh-huh. I també és una cosa que m'agrada molt, o sigui que m'ho passo bastant bé.
1: T'agrada el bàsquet?
3: Molt.
1: Sí.
2: La Míriam.
1: Sí, la Míriam.
2: La Míriam no és de Montornès.
1: No, d'on ets, Míriam?
3: Jo sóc de Granollers.
1: Toma, ja, això sí que és un gran què.
3: I és el tercer club que vinc, ja.
1: El tercer any?
3: Sí. Bueno, el tercer any, no el tercer any, sinó el tercer club al que passo, però està
2: bé. Perquè a més d'estar al campus, aquesta propera temporada jugarà també
1: al club
2: de Montornès.
1: Molt bé, has deixat Granollers per venir a Montornès.
3: Vaig estar a Granollers, després vaig anar a Franqueses i de Franqueses he vingut aquí.
1: Molt bé, vas recorrent una mica la comarca,
3: sí.
1: A veure on trobes... Aquí te trobes bé?
3: Sí, aquí he de dir que és on més còmode m'he sentit dels clubs d'on he estat.
1: Clar, més acollidora, estàs més acollida, no?
3: Sí.
1: És que aquesta gent que tenim al Club Bàsquet de Montornès són especialistes en acollir gent, i això és molt important, perquè tu pots practicar un esport que t'agrada, però si l'ambient no t'agrada, algo falla. Llavors és molt important la gent que t'aculli bé, que estiguis a gust, i després fer l'esport, perquè al final sou una família, no?
3: Sí,
1: sou una família o no, Natàlia?
3: Sí.
1: Quantes vegades estàs per aquí, tu?
3: Pues, a veure, passo molt per aquí perquè, a part, o sigui, jo vinc de Mollet i...
1: Ah, tu tampoc vens de Montornès? No.
2: Què és això? Que és un dels valors que sí. També...
1: Aquí...
2: O sigui, el fet que ve gent que no és,
1: que
2: del,
1: no és de
2: del
1: Montornès,
2: municipi,
1: clar, això és important,
2: però que
1: també.
2: Saben. Clar. Que està aquest campus, però també, per exemple, la Natàlia juga. La Natàlia sí que juga amb el Montornès.
1: Juga amb el Montornès.
2: Sí, sí.
1: I per què de Mollet? Perquè aquí l'únic que és de Montornès és l'Acier, que és un clàssic aquí a les mañanes. Acier, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal?
5: Bé.
1: Sí. Vens guapo, amb aquestes ulleres.
5: Clar.
1: I l'Acier, ei. Escolta'm.
2: Fa una setmana va fer 14 anys.
1: Déu-n'hi-do, sí, té una edat meravellosa, com la Natàlia i la Míriam. Natàlia, vens de Mollet, de Mollet, a veure, està al costat, no? Però a Mollet també hi ha clubs de bàsquet, no?
3: Sí, pues jo vaig vindre aquí perquè vaig vindre amb unes amigues i a Mollet, quan, o sigui, vaig passar un any aquí a Montornès.
1: Uh-huh.
3: I quan vaig anar a Mollet a preguntar si hi havia equip, em van dir que aquell any no havia de la meva edat, Llavors em vaig haver de quedar a Montornès i pues ja em vaig quedar aquí. Pues aquí.
1: I com sabies que hi havia club aquí a Montornès?
3: Per això, per les meves amigues, perquè em van dir que havien començat a jugar a bàsquet aquí, i també hi ha una noia que també juga al Montornès, que ve aquí al club de Montornès.
1: Uh-huh.
3: I sí, pues em vaig apuntar amb elles.
1: D'on ets, de Mollet? En quina zona vius?
3: El
2: barri.
3: Barri, al Portugal, carrer Portugal, allà.
1: Molt bé. Estàs contenta d'estar aquí?
3: Sí, molt contenta.
1: Per què? Què et donen aquests del bàsquet a tu?
3: A part de que aprenc molt, em sento com si fos una altra família, em acullen molt bé i sento molt còmode amb la gent.
1: Molt bé. Escolteu, el que feu allà, al club, què és el que més us agrada? Ara vaig amb tu, Acier, que no m'he oblidat.
5: Gràcies.
3: Pues els entrenos estan molt bé, ens ensenyem valors a part, ens ensenyem molt.
1: A casa també estan contents?
3: Sí, estan molt contents.
1: Suposo que si tu estàs contenta, a casa estem tots contents, no?
3: Sí.
1: Acier, quants anys portes, tota la vida, no, al club bàsquet?
5: I ara farà 9-10.
1: 9-10? I el pare segueix?
5: No, ja no.
1: Ja no? Ha deixat el bàsquet?
5: Bueno, no, i sí, l'ha deixat. Fa uns anys que ja no està.
1: Escolta'm, i tu què fas als estius aquí al Club Bàsquet Vila de Montornès?
5: A part d'aprofitar-ho al màxim, estar amb els amics i també per poder jugar a bàsquet tot l'estiu, perquè si no hi ha 3 mesos que no fas res.
1: Clar. I això t'agrada, no?
5: Sí, molt, molt.
1: Què és el que més et motiva del bàsquet?
5: Pues primer, almenys a l'estiu, poder estar amb els amics i passar temps amb tots els membres del club, ja que quan anem a entrenar no solem parlar molt.
1: Ja. I la piscina, què?
3: Divertida.
1: Sí, no?
3: Sí,
1: guai?
3: Sí.
1: Jugueu a bàsquet a l'aigua o encara això no s'ha inventat?
3: No, no, no.
1: És més balonmano en l'aigua, no? Que sí, bàsquet en l'aigua. Molt bé, expliqueu-me anècdotes. Què ha estat aquest estiu per tu? Què ha passat? Així és, diferent a d'altres estius.
5: Pues que, bueno, no sé, tinc ja una edat amb la que puc amb els amics.
1: Sí.
5: Que esperava, i porto uns anys esperant que arribi això, i m'ho estic passant molt bé al campus. I bueno, està bé.
1: Està guai compartir amb gent de la vostra edat, no? Sí. Sou un grup amb, molt, amb molta canalla, el vostre grup? Quan
3: sí,
1: sou?
3: Sí.
5: No, 30 minuts.
2: Sí, són entre edats. Entre
1: 14, 15, 16.
2: Sí, que són des dels 12 fins als 15. Sí. Són uns 20-25.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí,
1: Déu-n'hi-do. Suposo que entre vosaltres també us ajudeu i potser els que són més petits necessiten més, no?
3: Sí.
1: Molt bé.
2: És una de les coses més tops que hi ha, perquè és veritat que la primera part de les activitats que fem les ens separem per edats, però ja després quan fem ja activitats més conjuntes de bàsquet, fem que els grans també estiguin amb els petits, fem partidets, però perquè no siguin tan competitius, saps?
1: Clar.
2: Al final també hem de treballar aquesta part de la competitivitat.
1: Sí, que estem veient que no ens porta enlloc, no? Clar.
2: Tu saps, eh? Al final jo crec que són valors que són fonamentals, no només pel bàsquet, sinó també per la vida també, i al final doncs mira.
1: Clar, perquè tot és un aprenentatge, vull dir, el que feu allà us servirà el dia de demà per portar la vostra vida i per sociabilitzar, per fer amics, quan aneu a la feina també, no? Perquè és veritat que compartiu absolutament tot. No sé, Míriam, vols dir alguna cosa més?
3: Bueno, que jo m'estic passant molt bé i així m'estic adaptant i així estic coneixent a gent, ja que fa molt poc que he arribat. Potser només he arribat a fer dos o tres entrenos amb el meu equip i m'ho estic passant molt bé, la gent és molt maca, és molt xulo l'ambient que hi ha, i doncs m'ho estic passant també que la setmana que ve tornaré.
1: Molt bé.
3: I bueno, això.
1: Guai, l'any que ve també, no?
3: Sí, sí.
1: Aquí tenim a la Míriam Andreu, la Natàlia Torralba.
3: Jo estic molt contenta amb aquest club.
1: Apropa't una mica.
3: Jo estic molt contenta amb aquest club perquè pues, he sentit que quan vaig entrar em van acollir molt ràpid. Ja vaig a venir amb amigues i aquest campus m'estic passant superbé.
1: La setmana que ve també repeteixes?
3: No, la setmana que ve no.
1: Ja descans.
3: M'agradaria, però...
1: Avui acabes.
3: Sí, avui acabo.
1: Molt bé.
3: I l'any que ve espero poder venir totes les setmanes.
1: Molt bé. Has vingut alguna vegada a la ràdio?
3: No.
1: No. Primera experiència també, eh? Una altra cosa que suma, tot suma, eh?
3: Sí.
1: Senyor Asier Palomo.
2: Mira les ulleres, tio, eh?
1: És que està...
2: La gent no l'està veient.
1: Però està guai, eh?
2: Però està molt...
1: Està... Clar, té una edat ja que mola, eh? És que, clar, és que tenim una edat que... Asier, què dius tu del club bàsquet?
5: Que m'ho estic passant molt bé i que som una segona família.
1: Sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Doncs res, espero que l'any que ve vinguis amb un anyet més. Nos vamos viendo de año en año. Siempre es un gusto. Gracias por estar con nosotros. Así es.
2: Ja, en breu seran monitors, eh?
1: Eh? Sí, aquests seran monitors.
3: A mi m'agradaria.
2: Ja, en breu seran monitors.
1: Doncs vinga, tots monitors i veniu aquí amb la canalla i em dieu, ei, que jo soy la Míriam, eh? Que tingueu un bon estiu. Gràcies per venir i fins aviat.
3: Igualment.
1: Gràcies. Gràcies, Bajaro.
2: A tu, Núria, a mi queda gràcies. Sí.
0: Las mañanas de Radio Montornès.
4: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el planejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BB-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos de 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat a la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a Munta i a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys a la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 amb

0: El club explica en un comunicat mèdic que ho ha fet públic a les seves xarxes socials que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir De Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, es va confirmar que la lesió era més greu del que inicialment s'havia detectat.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès. Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: I anem ja amb la gent del Mugent de nou, les recomanacions literàries. Li toca al Tor, atenció, a Lenzo Pacheco. Ell és de tercer B. Endavant.
2: Llegeix amb la gent del Mugent.
3: Lectures que et recomanem.
4: Hola, sóc Lenzo i vaig a la classe de tercer B. El llibre que us recomano es diu Llegendes, l'autor és Joan Soler i Amigo. És un llibre d'aventures, els personatges principals són el drac, l'heroi i la donzella. El llibre té diferents llegendes i la meva preferida és la història d'un indi que dispara a un drac amb una fletxa. Si voleu saber què passa, heu de llegir aquest llibre. Adeu!
0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Radio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. Això s'ha anunciat des de Mollet del Vallès i precisament anem cap allà on ens amplia la informació el Joel Gascón de Ràdio Mollet.
2: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
2: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera indefinida.
1: I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics

0: FM.
1: Cocodril Club.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que siempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses

Empreses de l'any, Maite i Maria, èxit internacional, Bàcara, Jesser, I Can Boogie. Mister, your eyes are full of hesitation. Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent. Baby, va. Ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella... queia molt bé, a molta gent presentant, cantant, ballant. I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. I és que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història, i a Espanya aquell 1979 va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Super

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia, i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Bagels. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips. La MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81... Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa-pa. Te'n recordaves, oi? Pau. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: Negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús y su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico...

0: Algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

1983. We are walking like in a Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. This time we got it right. Aquell estiu, Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano. En la movida.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser Canción del Verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can't go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.

0: ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, molestia, papá.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Hoy el bien...

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desireless.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria en 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era des d'Idelé. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del...

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
1: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
1: Bala, bala.
2: Cocodril Club.
1: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
2: El programa Revival de l'Albert.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vila. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verd aquest divendres a les propostes de Barcelona Comú i Esquerra per climatitzar les llars vulnerables davant la calor extrema amb mesures com la instal·lació d'aparells d'aire condicionat. La iniciativa dels comuns, que planteja climatitzar 20.000 habitatges, ha comptat amb els vots favorables de PSC, Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i els contraris de PP i Vox. Un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous arançals dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I l'Audiència Nacional ha rebutjat l'incident de nulitat presentat per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en considera que es va presentar fora de termini. El jutge, José Luis Calama, inclou que l'escrit es va registrar el 25 de juny, quan ja havia expirat el termini legal de 20 dies des de que les parts van tenir accés a la documentació de la causa. Zapatero havia demanat la nulitat del procediment en considera que s'havia vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties. I pagesos de Ponent inicien avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare, acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment.
0: Notícies en xarxa.

0: i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
3: Bones, Edgar.
4: Hola, Edgar.
5: Hola.
4: Quin hola més sec.
5: Hola, ja.
4: O sigui, l'altre dia et vas emprenyar perquè no et vam contemplar a la intro i ara només dius hola.
5: Bueno, és que em deixeu només aquest espai per mi.
4: Ah, bueno, no, ja crearem una secció de l'Edgar, no pateixis.
5: La segona millor secció.
4: La segona millor secció, la primera ja saps quina és.
5: Sí, és la teva.
6: Podríem compartir els casos de merda, David, amb l'Edgar.
4: Home, com a becari.
3: El podem enviar, vols dir? Sí. Que faci doble treball.
6: Sí.
3: Va, vinga, que hem d'anar començant.
7: Sense Puces, amb l'Àlimes Riera, David González i Víctor Reyes.

0: Avui parlarem una vegada més de gossos de treball, l'importància d'una bona selecció i el significat de ser pràctics amb l'Albert Garriga.
1: També abordarem temes polèmics, tendències i tot allò que va de capa caiguda. Anecdotari, moments històrics del món del gos i casos que són millor oblidar.
0: Un cop més, obrint la secció amb Víctor, un heroi sense capa que es mou a l'ombra. Dels pocs educadors que conec que és capaç d'empassar-se els casos més esgarrifosos del panorama. Famílies desestructurades i gossos per sobre de les seves possibilitats s'ajunten a cada programa per donar pas als casos de merda. Et trobes bé, Víctor?
2: Em trobo molt bé.
0: Segur?
2: Sí, sí. Ja m'estic acostumant a les desgràcies que
1: em vaig trobant. Les desgràcies que t'envia el David, no que et trobes, que t'envia el David.
2: Bueno, suposo que jo i la majoria.
0: Què t'imaginaves quan vas començar amb el sòrdid món de l'educació canina?
1: Cobrar.
0: Quins casos t'imagines?
2: No, cobrar sabia que hi hauríem... Que no, però m'imaginava... No sé, jo vinc de gossos que són més o menys...
0: Tenim aquí l'Elsa, l'Elsa Polo sí, i l'Albert Garriga avui. Em fa molta gràcia perquè els conec molt bé i la cara que posen és com entre recordar, no?, aquells anys passats i pena i llàstima quan t'escolten.
1: Però és perquè saben que treballa amb tu. Per això els hi fa pena.
0: No treballa amb mi.
2: Té uns gossos que ja dic, no, eren més o menys guai i quan et vas trobant de penquer dius, hòstia...
1: Per què
2: m'hi vaig ficar? Sí. O per què vaig agafar el primer cas? Quan li vaig dir al David, David, jo vull aprendre.
1: Això és la pregunta que li fas al teu psicòleg, no? Li dius, per què li vaig ficar
2: a mi mateix,
1: David?
2: Me la faig...
3: És un símptoma de que t'estima, en David. Això ho fem sempre els educadors. Quan t'estimes algú, li envies els teus casos de merda per tal de que els disfruti i progressi.
2: Que els disfruti jo o el David anant a...
3: No, a qui li envies. No, que t'he enviat un client i penses, merda... Segur que és la morralla.
1: Sí que estimeu raro.
0: Què ens portes avui?
2: Bé, jo aprofitant que avui està aquí l'Albert Garriga i Elsa, porto una adorable família, en Joan i l'Helena.
1: Una adorable família.
0: Noms random.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: No cal especificar que són els de veritat i on viuen. No,
2: si vols
0: perdó,
2: ho dic,
0: perdó, eh? Perdó, endavant.
2: Els quals, fruit del seu amor, van decidir tindre no un, sinó tres fills. Dels quants sí que no direm noms, però 3, 5 i 8 anys.
0: Ja no anem bé. Segueix, segueix.
2: Espera, jo havia ficat, no? Fins aquí tot bé, o no?
1: O no.
2: Ja veurem. Es veu que els nens volien un gos, perquè la vida no era prou complicada. Llavors,
1: per ells, no?
2: No, per ells, però els pares volien... Bueno, i van decidir adoptar un border collie.
1: Ja que
2: Albert,
1: sí, hombre.
2: En Plutó. 9 mesos.
3: Bueno, normal, si tens un ramat de nens, doncs necessites un gos.
2: Aquí anem.
3: Jo també ho faria.
2: Aquí anem.
3: Per controlar-los.
2: Total, que els problemes arriben precisament no quan arriben els nens, sinó quan arriba el Pluto amb els nens. El conjunt,
1: quan s'ajunten.
2: Quan s'ajunta tot. Vale? Es troben amb un gos que estira tot el que es mou pel carrer. Bicicletes, motos, cotxes...
0: Gent gran.
2: Corredors...
3: Però... Es tira o es llença?
0: Sí.
2: Es llença.
3: Uns són conductes sexuals i l'altre
2: no,
3: no.

0: Vale, lenta. És lenta. Reactiu amb gossos i pastoreja els nens.
1: Bueno, això és l'única cosa que no veiem que sigui un problema, no?
2: Exacte.
0: Evidentment.
1: Si els pastoreja bé.
0: Bueno, però es queixen perquè...
1: no
3: els hi ha trafotent picotassos, no?
0: Sí, els turmells.
3: Va, bé.
0: Llavors, el quari, el més important per mi de tots, és que és una família que no té temps.
1: Ah.
0: Llavors el gos surt 3 cops al dia per fer
1: pipi?
0: Les seves necessitats.
4: Bueno, 5... ja surt 3 cops, que ja és molt...
1: Bueno, però depèn del que sigui la sortida, vol dir
0: sí,
1: fes pipi l'arbre i torna
0: minuts,
1: a entrar.
0: No tenen temps. I em pregunten què poden fer per solucionar el problema.
2: Home, d'entrada treure un nen.
1: Com a mínim.
2: Un nen.
0: Un?
3: Jo em trauria.
0: Jo sóc dels...
2: I que valorin.
1: O posar un dels nens a treballar, que els pares, un dels dos, deixi de treballar i tingui temps.
0: Aquí està, no? Que si
4: tenim
0: no,
4: pasta
0: si...
4: o no?
0: Jo crec que sí. Pues, que teníem pasta.
2: Ja està.
0: Jo crec que sí. De fet, un dels temes va ser, oi, mira, vosaltres no teniu temps, agafeu algú que us passegi, que us tregui el gos, que us ajudi una miqueta, no? Si no, no haver-vos ficat en el marrón. Però no volien, no ho veien bé tampoc.
1: I perquè un gat no ho van pensar.
0: No vaig preguntar.
1: Has de donar aquesta opció, perquè un gatito...
0: Ja, però ja tenen el gos.
3: Ja és l'habitual, fixa't que és un cas de merda habitual. El coli, eh?
0: El coli, el coli.
1: Sobretot un coli.
3: I el nen.
1: Sí.
3: És el cas de merda.
1: Bueno, coli, nen i sense temps.
3: I sense temps.
1: Per treballar sí. El coli.
0: Clar, de fet, quan preguntes per què vas agafar el coli, no s'informen.
1: No, ja m'ho suposo.
3: Però clar, diners per portar, anem a dir-li a la Caral, al logopeda sí que tenen.
0: Sí, i perquè el Kevin faci futbol també.
3: Va parir. Bueno, llavors... Víctor, intenta no queixar-te tant, perquè la veritat
0: no
3: és que últimament...
1: No s'ha queixat?
0: No m'he queixat. De fet,
1: explicant...
0: he dit que estic bé, però estic explicant el que m'envies.
1: Clar, que quedi clar el que li envies.
3: En fi, em fa l'efecte que acceptes els problemes com qui accepta un nou dia i que negues el fet de que hi ha casos molt interessants que també ens omplen d'alegria. Aviam si algun dia ens deleites amb alguna d'aquestes coses. Hauries d'entendre que la teva ment utilitza la negació com a escut temporal per processar l'impacte que els clients exerceixen sobre tu mateix. D'acord? Llavors, intenta estar una miqueta més relaxat i veure les coses d'una manera més positiva, perquè al final és agradable treballar.
1: El David és la típica persona que et veu estressat i diu no t'estressis, i aquesta és la seva solució.
0: Però ell és el que més
3: estressat. No estressis, silenci.
1: Ja està.
3: Accepta això. Abraça-ho, relaxa't, no parlis.
0: Sí? Te l'has ficat per anar a Madrid o no?
3: Sempre.
1: La vas escoltar en bucle durant 5 hores.
3: Vinga, tirem milles, que tenim un convidat per entrevistar i no ens agrada sentir més desgràcies. Que això és per tot.
5: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
3: Avui tenim amb nosaltres l'Albert Garriga, un clàssic d'aquells que mai passarà de moda, ja que cada any es reinventa i s'actualitza per donar unes formacions excepcionals a nivell mundial. El poder del joc, Premac, Freedom, exercicis de connexió i eficiència i un munt de workshops que han fet que els seus seminaris siguin dels més sol·licitats del país. L'alma mater de Pastors d'Asfalt ens acompanya a l'entrevista de la setmana. Benvingut.
1: Benvingut. M'acabes de robar? Tota la meva frase, sí. Que ho sàpiguis, sí, sí. Que això cada vegada que m'ho facis em deus 5 euros.
3: Un dia, sempre em passa el
1: avui
3: mateix.
1: Avui ja sóc 5 euros més rica.
2: Fa any de protagonisme.
1: Fico, o sigui, hi ha els noms en colorins, però es veu que és del tònic.
3: Tira tu.
1: Amb l'Albert hem après l'importància del joc, del on i de l'off i del control com a eina del benestar. La paraula control ens deixa una connotació negativa? Albert?
2: Pot deixar, no hauria, però pot deixar. I a més en els temps que corren. No, que es fa servir molt és una paraula que es fa servir molt l'anti-marketing.
1: Sí, no ven el control.
2: No ven.
1: Ven aquesta gent de deixar la corretja,
2: deixa el fer, deixa
1: sigui
2: el
1: lliure
2: gos,
1: i...
3: Però a mi sí que em fa l'idea, una mica de, em dona la sensació de que sí que sembla que estem agafant bastanta consciència, ja no ens sàpiga tan greu parlar d'obediència, parlar de control com a una forma de benestar, no? Bueno, o sigui, perquè... estàvem una mica cohibits fa un temps i ara sembla que podem parlar lliurement d'això.
1: Bueno, perquè la gent ha arribat a tenir problemes arrel de seguir la llibertat absoluta i llavors han d'anar a buscar una solució real.
2: Sí, ara diguéssim que els temps han canviat una mica. Ja podem parlar
3: això
2: una mica.
3: Això ho deia més. Bob Dylan, no?
2: Exacte. I com vaig començar, que el vaig conèixer?
3: En Dylan.
2: Era de la meva època.
3: Sí. I vas treballar al seu col·li, sí. No? Allà a Minnesota.
2: No, però és veritat que fa un temps érem... L'auge del positivisme va crear, no?, molta controvèrsia, molts conflictes, i havies de vigilar una mica com deies les coses, però clar, al final el temps posa les coses al seu lloc, i ara ja s'estan veient els fallos, les llacunes de tot aquest sistema o aquesta filosofia.
3: També crec que a vegades, lo típic, no? Sí, m'he llegit el llibre i només no has passat de la portada, no? I hi havia autors, me'n recordo, No le mates, enséñale, per exemple, que és com un... És com una declaració de principis amb aquest títol, però després l'estàs llegint i realment tampoc estem parlant de positivisme, no. Com pròpiament es va entendre probablement els 2000.
2: No, no, i a més hi ha llibres, Choque de Cultures, primeres edicions, les últimes no, però No la mates ensenyar-li. Karen Pryor parla de que ella, per solucionar un tema d'un gos que remena les escombraries, se fa servir aversius. Llavors la gent no se'n recorda d'això. O quan Turit Rogàs deia que a la falta d'estimulació en un gos de treball provoca estrès. La gent és com que llegeix aquest llibre i no volen... No? Com que
3: jo és que penso que no l'han llegit.
2: Jo penso que sí, el que passa que això ho fem les persones, no? Quan alguna cosa no ens interessa, ho obviem. No ho he vist. Ah, doncs no ho he vist aquesta part del llibre.
1: És ja, que això no ven al TikTok.
2: No ven, i per això es deia el Choque de Cultures primeres edicions, perquè a les següents edicions ho van treure.
1: Ho van treure, que no...
2: I jo em vaig emprenyar bastant, perquè per mi era un llibre molt realista i molt progós. I clar, el moment en què treus la part que té més xitxa és perquè en el fons t'estàs venent a un tipus de públic.
3: Sí. Albert, com comença el projecte Pastors d'Asfalt?
2: Pastors d'Asfalt, com a tal, comença... en les primeres formacions que vaig fer de pastoreig, que anàvem a França. Perquè aquí, a lo que és península, no, pràcticament no hi havia monitors. I els pastors que feien els cursos a França se'ns enreien de nosaltres, no? Perquè allà era molt ramader tot. Llavors, per ells era com molt insòlid que gent de fora del país, i a més que no eren ramaders, anéssim a fer cursos. I ens deien el mal nom de Macadam Verge, Macadam és asfalt. Però ens ho deien amb burla, ens ho deien així...
1: Era despectiu.
2: Sí, era despectiu. I a mi em fotia molt...
3: Macadam em pensava que era un gelat.
2: Sí.
1: Les noms sí, macadàmia.
2: Hòstia, si et cardes una nou de macadam i no de macadàmia, les passaràs... putes.
1: Malament.
2: No, però el tema era aquest, que jo em vaig com rebotar una mica, em dir, no entenc que anant allà omplint en cursos ens s'hagin d'enriure de nosaltres per la condició de que no érem ramaders. I jo sempre vaig dir, si mai tinc un projecte personal, es dirà Pastors d'Asfalt en honor... aquests monitors.
1: Aquest mal nom
2: que ens van posar a França.
3: Actualment, l'educació canina o el significat que tu tens de l'educació canina l'expliques gairebé cada cap de setmana en distintes formacions, val? Per arreu del país, ara crec que vas a Colòmbia una altra vegada. O sigui, la teva manera de predicar és una manera que portes realitzant durant molts anys i que has anat adaptant a diferents sectors. Amb què creus que et veus amb l'obligació de que la gent entengui unes determinades coses? Vull dir, quin és el teu missatge? Què vols que li quedi gravada a la gent que va a una formació teva?
2: Doncs que les coses no són ni blanques ni negres, de que el ser dogmàtic no ens portarà mai a trobar la recepta per a aquell gos, no? Que hem de tenir aquesta sensibilitat per llegir, i abandonar les nostres necessitats com a persones, no? De pertànyer a un grup, a un col·lectiu, i abandonar-ho per sobre de fer el que el gos necessita. Llavors, jo vas dic, no? Dic, jo baixo la gent de l'unicorni i els pujo al burrito Sancho Panza, que no és tan romàntic, però és real. I és una feina difícil, treure el vel, no?, dels ulls de la gent, però convèncer-los que val la pena. Perquè és que en el fons l'altre no existeix.
1: Bueno, suposo que algunes de les persones ja venen havent vist que l'altre no funcionava.
2: Sí, hi ha gent que ve molt predisposada, molt cremada, també, perquè s'ha sentit com, bueno, decepcionat, estafat, o enfadats amb ells mateixos per haver cregut. I llavors hi ha gent que no, hi ha gent que els veus que estan allà tenint una crisi,
1: que no és el que esperaven,
2: una crisi brutal, i els t'entenen i els agrada el que els hi dius, però és un xoc tan bèstia que els hi costa.
3: Hem de saber conduir un gos?
2: Sí, clar que hem de saber conduir un gos, perquè vivim una societat humana. Llavors, si no el sabem conduir, la paraula conduir, no, hi ha gent que sentirà que cosifiquem el gos, però és una manera d'explicar-ho. És ajudar-lo, és gestionar-lo, és integrar-lo en un context que no està pensat per ell. Ell no l'entén, el context humà. El pot arribar a entendre si l'expliquem, si el conduïm, si no, no.
3: Explica'ns una mica què és el pastoreig esportiu.
2: Bueno, el pastoreig esportiu vindria a ser... Bàsicament és el mateix pastoreig que seria el professional, no? el que es fa servir a les granges, però amb un, doncs, amb un tipus de concursos, amb unes normes, amb uns objectius una mica diferents, però l'essència és la mateixa. És entrenar gossos per conduir ovelles, i llavors tens una sèrie de proves on hi ha un jutge que et va puntuant segons com ho fas.
3: A vegades hem escoltat allò de que en el teu gos li aniria molt bé fer pastoreig, perquè si el teu gos fa pastoreig s'acaben els problemes. Sí. Què opines d'aquesta frase? Perquè això també...
1: Depèn, mira, dels problemes.
3: Vam tindre en el primer programa, vam tindre la Mireia, no? I li parlàvem també, una de les preguntes que li vam fer va ser que què opinava de, anem a dir un plata, d'aquests pijos que venen a provar aquest, anem a veure què passa, no? Perquè el meu, tinc un col·li i té que fer pastoreig.
1: La gent que li deia, puc venir amb les teves ovelles amb el meu gos a veure què fa?
3: Sí, i a fer ioga també.
1: Bueno, sí.
3: Val? Vamos, creus que és la solució a tots els problemes? Vindre un dia en un lloc idíl·lic a fer pastoreig?
2: No. No, el que passa que pot ser interessant si vas amb la ment oberta, no? De dir, tinc un gos d'aquests, vaig a veure, aviam quin instint té. I pot ser interessant. I és cert que molta gent va buscant al pastoreig la panacea d'altres problemes que no, com parlava abans el Víctor, no? D'aquest gos que es tira, que es llença a tothom. Ei, pel carrer.
0: Que anava a pillar, eh?
2: Llavors, aquesta gent s'emporta una decepció. Jo, de fet, els primers anys del meu projecte personal vaig viure de modificacions de conducta que m'enviaven molts ensinistradors que es trobaven amb aquest tipus de gos, i els hi deia, no, això és d'anar a fer pastoreig, a un noi que fa pastoreig, i com que el teu gos és molt pastor, aquests problemes són perquè no pot...
1: Perquè no fa la feina, no?
2: I tornaves allà i dius, no, perdona, aquests problemes els tindràs igual, facis o no facis pastoreig, és la convivència. Però ja que estàs aquí, si vols t'ajudo.
3: Crec que durant molt de temps, a les teves formacions, no només hem après una manera bastant correcta, això ho hem parlat molts cops amb el Víctor, no? A vegades fem broma quan anem a les teves formacions perquè diem, ostres, què presenta, no, l'Albert? No, presenta el de sempre amb un altre nom, però a sobre té els nassos de que ha actualitzat alguna cosa, no? És un tio que sempre es reinventa. Aquest any fas una formació que trobo superinteressant, que a més a vegades surten així de la nada, no? Parlem tu i jo i diem, ostres, què pot ser interessant a lo millor aquest any, no? A dins de tot el que és el món de l'Albert Garriga. I vas presentar una idea que és el Driving Instincts, que trobo que és algo que pot ser molt interessant, que és poder fer una aproximació a la gent amb el que hi ha en els gossos de pastors, en els gossos de treball, i que entenguin una miqueta aquests instints. Explica'ns una miqueta millor això. Com ho enfoques, aquesta formació? És una barreja de el que coneixem, del poder del joc, del premac, del freedom, o és una cosa una miqueta més folklòrica?
2: Folklòrica.
3: Clar, és que m'imagino...
2: No és una barreja perquè... No és una barreja, però la gent que hagi fet les altres formacions entendrà. Jo al final tinc una manera de treballar. I a cada formació pots entendre, no, el sentit de les altres. O sigui, hi ha una mica de tot a totes.
3: Sí, és que és un puzzle una miqueta, no? Són aquestes peces del Lego.
2: Són diverses peces. El tema de fer aquesta formació per parlar dels instints no és per separar-nos una mica del que seria una formació de pastoreig habitual, que és, vas allà, poses el gos i fas quatre voltes, i quatre fotos, Instagram i hi, hi, ha, ha. Doncs intentar explicar una mica més, fer més pedagogia, no? Perquè la part pràctica donarà pel que donarà, però en canvi la part teòrica pots aprofitar i tecnificar una mica la gent, explicar-li què és l'instint, com es treballa, diferents tipus d'instints, perquè sàpiguen el gos que tinguin, que no s'enganyin. Llavors aquesta serà l'enfoc, que no només serà treballar pastorets, sinó que la gent també que vingui, per exemple, d'Oient, que s'obriran places, pugui entendre, no?, els diferents tipus d'instints, diferenciar el que és una inseguretat, una depredació, una agressivitat depredadora o un instint real, que tingui més informació i que serveixi, sobretot, també perquè la gent millori el seu maneig d'aquest tipus de gos.
3: Albert, la genètica és important?
2: La genètica és determinant en dos sentits. En la part instintiva, què vol fer el gos, en aquest cas amb l'ovella, i l'altra part amb el temperament, no? De quina manera ho farà. És un gos més impulsiu, és més reflexiu, és més tímid, és més obert, és més col·laborador, i tot això és genètic i innat. Llavors, evidentment, no és determinant en el sentit de que neixes i et quedes allà, sinó que pots espatllar un bon gos i pot ser que un gos més normal acabi sent un bon gos amb moltes hores d'entrenament.
3: Creus que la genètica té més pes que l'educació? O pot tindre més pes,
2: sí,
3: que l'educació?
2: Sí, per mi sí.
3: Sí, més ens val educar el gos. Crec que això és una cosa que al final hem de posar cap i que
1: també
3: entenem,
1: depèn,
3: no?
1: Si són races on la genètica està buscada.
3: La Lale, per exemple, ha nascut així. Vull dir que no hi ha...
1: No necessita cap arreglo, com tu vols dir.
3: Vull dir que ja no hi ha res a fer, saps? A
1: no,
3: vegades...
1: exacte, ja estic a tope. Estic ja tocant sostre.
2: Però l'exemple és en David, l'haguéssiu conegut fa uns anys i el veus ara i dius, hòstia, pues, encara... l'educació ha fet bastant.
1: Sembla normal i tot. Bueno, sí, de lluny.
0: Jo crec que està fent un paper de l'hòstia el David.
2: Bueno, s'està aguantant. Però a nivell social ja funciona, ja està integrat.
1: Sí, dona pego.
3: Estem parlant de gossos, estem
1: escolta
3: parlant de...
1: Escolta un moment, jo, que m'has tallat. M'has tallat.
2: Dic que un perro atao.
1: Depèn del tipus de gos, és a dir, gossos que són de races de treball amb una genètica que busca una cosa molt concreta, per mi no tenen res a veure amb un gos, no?, que no saps, que ha sigut barreja de moltes coses i que poder l'instint o aquell objectiu d'aquell animal pues, està més diluït. Diguem. No és el mateix, no?, un border collie fill de pastors, que un perrinxi que no saps,
3: sí,
1: que ha sigut molta barreja.
3: Al final és genètica, no? I,
1: sí, però que hi ha un que està concentrat en un punt, en una cosa, sí, pràcticament, i un altre que està molt diluïda i podes veure què és el que més li tira.
3: La gent segurament generalitza, a vegades, tinc un border collie, té un instint molt fort de pastoreig. Quan a lo millor, parlant en plata, és una castanya de collie que ve de no sé on, no? I que no té instint ni té res. Va, collies de bellesa...
2: Sí.
1: Bueno, clar, és que un col·li de bellesa i un col·li de treball... Anava a dir que s'assemblen per fora i poca cosa més.
2: I amb el nom i ja està.
3: Si parléssim d'un percentatge...
2: De què?
3: De el que seria el caràcter, no? Del que seria aquest còctel...
2: Quan influeix?
3: Sí. Ja. És complicat, eh? Sé que és complicat. Jo I sé que em diràs una mica més de... Anem a ficar tres percentatges. Anem a ficar la incidència de la socialització... Anem a ficar l'importància de la genètica i anem a ficar factors adquirits o associacions. Si parlem de socialització, dóna'ns un número.
2: 40.
3: Val. Si parlem de genètica?
2: 80.
3: I si parlem de factors adquirits, associacions?
2: Clar, això hauria de sumar 100.
1: T'anava a dir, jo estic sumant i ja m'he passat de 100.
3: No, està bé.
1: Quan
3: està
1: ha dit 40,
3: bé.
1: Dic, ostres, nosaltres
3: estem,
1: ha deixat 59.
3: Estem parlant
1: quan
3: de 200.
1: S'ha de veure la importància.
2: M'hem recordat a l'IGB que aquell dia, quan explicaven, vaig anar al lavabo ja, de les sumes.
1: 30, 40, 30. Jo soc molt mal amb mates,
4: però això no.
2: No, aviam, si fem sobre 100, no? Clar, és que
1: sí,
2: no ho explico.
1: No has especificat.
2: No ho explico bé. No, aviam. Socialització, doncs, posaria un... Va, anem a ser generosos, un 30, que a la gent li agrada molt la socialització. Llavors posaríem un 20% d'educació i un 50% de genètica. M'han sortit els números o no?
3: Sí, sí.
1: Ah, sí, sí, no estava sumant ara ja.
3: Abans
1: sí, perquè
3: era molt
1: fàcil.
3: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Espero que vinguis amb més programes. Sé que no, que ja després d'això ja no tornaràs mai més. Et desitgem molt d'èxit.
1: T'esquivarà pel carrer.
3: I bé, que sapigueu que podeu anar seguint les formacions que va fent arreu del país l'Albert, que són superinteressants i que és un tio que, això, que es va actualitzant constantment. Merci, Albert.
2: Pues moltes gràcies a vosaltres.
3: Apa.
2: Fins la propera.
1: Curiós, però cert.
3: M'encanta.
1: És que el David ho necessita així, a poc a poc.
6: Piano.
1: A veure, centra't, posa'ns el vídeo, sisplau.
6: He de posar el vídeo, no?
1: Bueno, us vaig avançant, que és un invent de 2021, i si encara no està disponible, spoiler, serà perquè em sembla que no funciona molt bé.
3: Va, Brutal.
1: Tu ho necessitaries, per les caques de gac, segurament.
3: Però això és com aquella llegia espotomàtica que es carrega, no?
1: Sí, sí, ja veuràs.
3: Aviam, anem a veure...
1: és com una rumba.
3: Aviam,
1: també diré que aquesta caca és molt perfecta.
3: Veiem un coprolit, veus? Sí, sí, és com una talla gespa d'aquelles automatitzades que tenen un punt de càrrega.
1: Però la caca aquesta és molt bona, és a dir, bona, quan la caca coprolit, no és tan bona...
3: un coprolit, bé, que indica un bon estat de... Veiem, quan passa per sobre...
1: és com un ovni.
3: Ui, però va com
1: abdueix
3: molt lent.
1: La caca.
3: Sí, exacte. Abdueix la caca amb una mena de plataforma, baixa, agafa el coprolit...
1: Sí, sí, cap amunt.
3: I cap, el que no entenc és com localitza la caca.
0: Com diferència.
1: Que té una càmera, ell sí, va fent pel jardí.
3: Ja, bueno, però el jardí hi ha moltes coses.
1: Bueno, avui, si l'inventessin avui amb intel·ligència artificial, et diria... està tan analitzaria la caca.
6: Però ha segat la gespa també una miqueta.
1: Bueno, clar, a veure, agafa la caca...
3: Però clar, i... jo tinc una gossa que fa caques del tamany d'un gat. Què passa si això abdueix un gat?
1: Pues no,
2: hi,
1: pues...
2: hi ha la versió 4x4 i clar. Puja per sobre.
1: Poder amb mides, no?
2: I treu motosserra i la fa trossos.
1: Però això és una caca superbona,
3: això
1: estela, molt compacta, molt bona.
3: Aquí t'has currat, eh?
1: Ho vols per Reis, també? Igual que el collar aquell que diu paraulotes?
3: Allò m'encanta, allò ho necessito.
2: Ara,
3: allò
2: si tens un tekel, has de vigilar, no?
1: Has de vigilar que no se t'agafi el
2: no
1: tekel. Home, si és una mida petita.
4: Un caniche.
1: Bueno, fins aquí.
3: El programa
1: us deixem amb la millor secció del programa.
3: Fins aquí un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats. Gràcies.
1: Adéu, adéu.
3: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles, que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La vuitena edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Courtouz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.

0: per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
1: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
1: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
1: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
5: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
4: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
6: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
4: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
4: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
7: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
4: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
8: Un tall al qual a partir del 2 d'agost se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal.

0: Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
1: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
0: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
2: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
0: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
3: Notícies en xarxa.
1: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
5: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
6: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
4: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
1: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
8: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
7: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
1: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
9: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una cinquantena de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
10: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
9: El Pla Corresponsable, dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
0: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
11: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
0: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
1: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
12: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
13: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i, sobretot, que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
12: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
1: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
0: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
1: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
0: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic, presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
1: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
0: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
1: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
0: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
1: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
0: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
1: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xert Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xert Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, Laxan Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia a Roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanquiblau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, estos partidos exigentes, meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent de Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el centre d'esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports, en aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Van fer la prova i van detectar que tenia contaminació l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu, com en l'administració i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, d'Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 p.m. contra els Estats Units, i l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: El diccionari Termcat.
14: 40 anys, 40 paraules.
15: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
16: Glòria Fontova.
17: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
18: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
16: en solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
19: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH, David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
20: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La vuitena edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que s'ha dit Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
22: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
16: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
22: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
19: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
22: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
3: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest, ben segur, que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
2: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
5: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
2: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada com les que ocuparan aquests dos sinistres.
2: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
23: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones i en aquest cas a les empreses i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
2: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
24: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
13: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
7: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
20: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
6: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
11: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
10: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i 1.000 més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
12: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa dues setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja Anoia, Joan Gual, bon dia.
9: Dues setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
14: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, dos, missatge de suport, i tres, assentar-nos a la taula amb els quatre ajuntaments, els quatre alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
9: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
15: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
17: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
15: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
18: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
25: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
18: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
4: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
8: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
4: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
0: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui el cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rosse o Omar Kurz.
1: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
16: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
19: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina de recuperar d'alguna manera aquesta música que sonava a la Barcelona de la primera meitat del segle XX.
16: Aquesta edició del Festival de Jazz explora nous camins d'aquest estil musical i destaca per la forta presència femenina en el cartell, amb actuacions de Gemma Abria amb Josep Travé, Júlia Planas, Luis Massenger i, per últim, Alberto Burguez amb The Flying Roots. Les actuacions cada divendres a les 10 del vespre al Pati del Xifrer i les entrades a un preu de 15 euros.
0: Amb jazz arribem a la informació esportiva. Ja tenim a l'estudi en Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
21: Bon dia, Marta. Partit a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat avui Arnau Campeny fins al 2027, una temporada. El segon capità disputarà la seva 6a temporada, 6è curs com a escapulat. L'Espanyol, de la seva banda, ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Escoltem què diu a la prèvia el jugador blanc i blau Urco.
22: Con ganas de jugar ya el partido de mañana y seguir poniéndonos a tope para el arranque liguero. Ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad y lo que nos dice siempre. Durante la semana trabajamos mucho el aspecto físico y bueno, pues para ir llegar lo mejor a los partidos de pretemporada y para ir poco a poco entonándonos para el primer partido de liga.
21: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol ve de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
2: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa, crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
21: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, un pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El Kitz de Nas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:45 del matí contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí amb 12 de 15 catalans ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5ª plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de superioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents de la causa vinculada a la resolució sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la Cambra de 2017. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant i 3 activistes més. El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya els va absoldre 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlem de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallades sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost, n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta la R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
3: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
2: I el president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals. Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en aquests dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i amb el viceprimer de Vietnam.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Hi ha activats nous mitjans aeris. Afecta una superfície aproximada d'unes 15 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha arribat a la carena i crema en alta intensitat. Se n'estan investigant les causes. De fet, els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa d'aquests incendis que, de fet, ja s'han unit en un sol front. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de la UME i un miler de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballen a hores d'ara amb l'objectiu clar de intentar que aquesta confluència s'aturi. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: De moment s'han cremat 12.000 hectàrees de bosc. Junts i el Partit Nacionalista de Catalunya es presentaran conjuntament a Girona a les properes eleccions municipals de 2027 per ampliar el carril central, diuen, segons han explicat, la portaveu de Junts a Girona i fins fa poc, recordem, vicealcaldessa Gemma Geis. Carles Riba serà el número 2 de la llista i compta amb l'aval de Carles Puigdemont. Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'un menor al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. L'home ha passat avui a disposició judicial. La causa és oberta per un delicte d'homicidi, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la segona detenció que van fer els Mossos d'Esquadra arran d'aquest crim, el 4 de juliol, i va ser detingut un altre home que també va ingressar a presó provisional sense fiança per ordre del jutge. I parlem de Donald Trump, que imposa aranzels al 10% a les exportacions a la Unió Europea per substituir el gravamen universal que li va tombar el Suprem. El nou impost ha entrat en vigor avui. L'administració justifica aquesta nova taxa per combatre, diu, els productes fabricats en treballs forçats i afecta a gairebé totes les importacions del país.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2

0: De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els pagesos de Ponent inicien avui mobilitzacions. Les mobilitzacions aquest estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega. Ha començat sobre les 5 de la tarda. Reclama mesures urgents per reduir els danys que ocasiona la fauna cinegètica. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Tàrrega, Toni Xuclà. Bona tarda, Toni.
4: Bona tarda. Doncs sí, mira, els pagesos de les comarques de Ponents han iniciat aquest divendres a les 5 de la tarda, ara farà una hora, les mobilitzacions anunciades per reclamar al Departament d'Agricultura mesures urgents, precisament per combatre la fauna cinegètica i un canvi en la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les conegudes com a ZEPA. La protesta es desenvolupa a la rotonda de la C14 amb la 2, en aquests moments a Tàrrega, on diversos tractors estan dificultant la circulació. La mobilització compta amb el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, i també d'altres organitzacions agràries. Els convocants asseguren que mantindran les protestes tots els caps de setmana d'aquest estiu fins que el govern concreti mesures per reduir els danys que pateixen les explotacions agràries. El tall de carretera està previst fins a les 10 de la nit i si no hi ha avenços en les seves reivindicacions, els pagesos ja han anunciat una nova concentració aquest diumenge en el mateix punt.
3: Moltíssimes gràcies, Toni. Doncs ja ho sentíem, els que sou en carretera, que sapigueu que la C14 està tallada des de les 5 fins a les 10 de la nit en aquesta zona a Tàrrega. Més qüestions, ho acabem de saber, un operari de les obres del Camp Nou de 54 anys ha mort a primera hora de la tarda després de rebre un cop al cap mentre treballava al complex esportiu. El cos policial considera el succés un accident laboral, han rebut l'avís cap a 3:45. Han anat al lloc dels fets diverses dotacions d'emergències mèdiques, però malauradament no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui i ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi, durant la qual ha presentat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i s'ha manat una nova carretera de 2 quilòmetres que ha de servir per eliminar el pas de 10.000 camions i vehicles que passen pel centre urbà. I acabem amb un apunt sobre Veneçuela, perquè continua l'emergència un mes després dels terratrèmols. Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 persones mortes i prop de 17.000 ferits, així com també un miler d'edificis que encara estan afectats. A més, 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen aquestes tasques de neteja de la runa. Al centre del país és la zona on s'ha dut la pitjor part d'aquest sinistre.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans. Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre

0: sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar, i tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: petit, prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-s'ho mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fan?
1: Som-hi!
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, Ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I som...
6: Gats.
7: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
8: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
9: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
8: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
9: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic. I la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda i, el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Els tres continguts del dia els repassem, abans que res, en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Orriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons, sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguin conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. el canal de la dreta el 1850 aproximadament i el canal de l'esquerra el 1912, perquè o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de la sud. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no? Perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no? Que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no? Amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no? I que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és l'aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà, i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins, romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de cinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs en aquest cas estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes només, perquè bàsicament la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1,5 sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant. Realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava. Llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que te manen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, en viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden, i això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives, i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa. Llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: En xarxa.
6: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que van cremar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està donant a terme. Paneque ha reconegut que sembla que hi ha o hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte sempre al compliment del contracte.
7: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
6: Declaracions que ha fet Paneque després de reunir-se amb els alcaldes del Baix Empordà per presentar les actuacions previstes a les carreteres de la zona. El govern preveu licitar aquest any les obres del tram entre Verges i Serra de Daró i invertirà prop de 50 milions d'euros a la millora de la xarxa viària al Baix Ter. L'objectiu és incrementar la seguretat en unes carreteres que, segons el govern, presenten problemes de sinistralitat. I precisament seguim pendents de l'incendi de Ferrara al Pallars Sobirà, un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat a una zona de difícil accés a la serra de Roques Codolles. Segueix cremant en alta intensitat i està generant rodaments cap a la cua. Les tasques d'extinció són complicats degut a l'orografia del terreny i la dificultat d'accés. Actualment hi treballen els bombers amb 11 mitjans aeris i 19 terrestres. I una tercera part dels afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet s'ha incorporat a una plataforma que prepara una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. L'advocada Carmen Pérez Pozó representa els veïns i també va participar en les reclamacions del col·lapse del Carmel. Ha explicat que exigiran compensacions per danys materials, personals i també econòmics. Parlant d'economia, el Banc Sabadell ha guanyat 971 milions en la primera meitat de l'any. Es tracta d'un 0,5 menys que en el mateix període de l'any passat. A escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat, en l'últim període, també la filial TBS que ha comprat el Santander. Per tant, bones xifres pel banc, tot i aquesta sentíem davallada respecte al mateix període de l'any anterior.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
9: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
10: Sintonizas Radio Montornès.
11: So, how's your evening so far?
12: Bonsoir,

0: Fogots, amb Charo Sebastián.
1: Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarca se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys. I també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I, és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat, el viatjar amb aquell dipòsit de tàmpax, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar. I ha de canviar perquè si sents que la menopausa ja en sent símptomes... I aquí el nom és important, símptomes, diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat, no hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments

0: fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el monstre, un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial. I sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas. Perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
2: No, però està bé.
0: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits. Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però que en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, Madres e Hijas, un llibre que jo us recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la llibertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo Vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
2: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta,
0: tan
2: ricament, no?
0: Eh?
2: I tant. I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial, és a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
0: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça, que és que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
2: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
0: no
2: vergonya.
0: Molt.

0: la mà, ni
1: No
0: la
1: els hi
0: pell, ni la
1: tremola
0: boca, ni
1: res,
0: res, eh?
1: no. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes,
0: Clar.
1: quan en realitat un símptoma és una indicació indica una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
0: Gràcies.
1: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
0: D'alta baixa. Sí.
1: Aleshores, doncs, aquest és ha sigut el gran problema de l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
0: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
1: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
0: Ah,
1: no, no podem.
0: La hem. La
1: podem té un component de llibertat.
0: Sí.
1: I hem és un imperatiu. I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, no van dir que la menarquia és una malaltia exceso hormonal,
0: sí.
1: que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no, som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, doncs quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
0: Sí, sí, era pitjor
1: el
0: remei que la malaltia, no?
1: Que la malaltia,
0: sí. De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització, què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
1: Sí.
0: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
1: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no?
0: Sí.
1: O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins no sé on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci, perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
0: sí,
1: estic
0: encantada.
1: I de fet, doncs, ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
0: Sí, bueno, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una
1: vegada. No, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què, de què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes, i les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has de prendre perquè és una incitació a dones o homes, per les dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
0: Ja, atien la por prèvia, diríem.
1: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a la malaltat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren això que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
0: I cal que deixis
1: quan el deixis, aprendre'l, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
0: I els granets de la regla!
1: I teníem tot això. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa i tal.
0: Sí.
1: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
0: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
1: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
0: Sí.
1: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
0: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més.
1: Des del començament.
0: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors, sí. Què? Les fiquem també en el mateix sac, els donem?
1: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
0: Per compensar, diguem-ne, la
1: però ara, en aquests moments, que a més, en un país com el nostre, que tenim les taxes de reproducció més baixes del món, no?
0: Sí, sí.
1: O sigui, jo dic
0: era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí. El del 1,3 algun dia algú m'ha d'explicar.
1: Un terç entre 3 fem una criatura.
0: Exacte, dius. Això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què? Per què es calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
1: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, cherche la resine économique.
0: Oui.
1: No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que... jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments i tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
0: Sí, sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
1: Sí, la Northrop diu que el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista, no sé, a l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repent, doncs, apareixes tu i tu fixa't que les dones diuen jo ja no dic, jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
0: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida per Montera, allò que diuen los castizos, no?
1: Total.
0: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
1: Clar.
0: I dius, això és meravellós. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
1: perquè,
0: bo?
1: Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives,
0: ah, sí,
1: amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
0: No.
1: O els viuré com amb una edat de la renovació, no? Hi ha un diccionari àrab,
0: sí,
1: que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
0: Sí, sí, ho vaig estar llegint
1: això,
0: en el teu llibre.
1: Un diccionari àrab,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Bueno, perquè el món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
1: I del
0: manera
1: que ens pot ensenyar.
0: Sí, sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40. Allà encara es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, en l'arquitectura.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa. Ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no. És el well-aging. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida
1: no
0: per
1: dona
0: fer
1: la
0: tot
1: vida,
0: això.
1: No.
0: Bueno, si a més... vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Llavors, crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos
1: sí, sí,
0: una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs de so, no?
1: Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones, perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut amb comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin-la com, un camí que com un camí alegre pel que per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa doncs la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si em quedo embarassada, per si, és a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força fa por.
0: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones. Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
1: Jo, el juliol, en faig 80.
0: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
1: Sí, jo crec que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall... Som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
0: Sí, cal que surtin més, però, eh?
1: Sí, n'hi ha moltes, eh?
0: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
1: Sí.
0: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors.
1: Ells han ocupat sempre.
0: Dir,
1: sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, diem, una bellesa 8.0, no?
0: Ah, molt bé!
1: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem
0: reinventant,
1: no? I està bé, tampoc hi ha normes, no?
0: No, sense regles.
1: Com hem de ser, no?
0: Sense
1: doncs
0: regles.
1: Com vulguem, no?
0: Sí, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa, i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida... On que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
1: Sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, esclar, n'hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
0: Sí.
1: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
0: Sí, a mi em va coincidir.
1: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens... o no tens parella, estàs de la parella fins aquí, o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
0: sí,
1: que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomni té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia com una vella capa tot lo tapa. Llavors tu vas al metge, que vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa. No? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, que doncs no és la menopausa.
0: Clar, és
1: una... Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és el fàcil, no?
0: Clar.
1: Perquè no van a buscar... Què és el que t'està passant? Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció a una pacient seva, una dona gran, i un dia de repente la senyora va entrar en una etapa que estava tenint l'atenció superperfecta, no? I ella al final li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara de repente ha passat alguna cosa a la teva vida? Li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
0: Ai, no? No? Sí, sí.
1: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
0: Clar.
1: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
0: Sí, ara tornava a preguntar. Sí. No,
1: digues.
0: La revista mèdica de l'ANSI va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és
1: sí,
0: això.
1: Sí. Sí, sí, aquest article l'he portat aquí. És aquest. Diu, teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
0: Vale.
1: O sigui... Aquest és un dossier que té de Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després de que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
0: Uh-huh.
1: I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient que tenen d'hormones que tenen que ser
0: reemplaçades
1: estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
0: Veus?
1: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat 3 pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
0: Sí, clar.
1: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I clar. Per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
0: Però és que també canvia el dels homes.
1: Home,
0: és que, clar, l'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tant en picat, però, perquè les seves hormones són més... diguéssim, més pausades.
1: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual,
0: bueno, clar.
1: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
0: coital
1: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional i que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
0: a la tercera edat,
1: a la bellesa. A la bellesa, no? I és clar, i jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... O sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
0: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I en canvi tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya, grup...
1: A un bar, dones? A un bar.
0: Tots són dones, Anna.
1: I estan...
0: Estan totes encantades, eh?
1: La Isaac Dinesen deia, sí, deia, las mujeres juntas se ríen, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
0: Això és veritat.
1: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
0: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
1: Comunitat.
0: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre
1: l'associació
0: nosaltres.
1: L'associació de veïnes del
0: sí,
1: barri.
0: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el sí, club sí, de lectura, sí. Perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
1: Jo copats.
0: Hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
1: Totalment.
0: No? Sí. Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
1: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
0: Ah, que maco! Que maco!
1: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
0: Ha passat a la història, sí.
1: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia, no? Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
0: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
1: Moltes gràcies, ha estat molt a gust.
0: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries i, com es diu, parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enríquez.
2: Hola.
0: Qui és la Marina Enríquez? La Marina Enríquez és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, ets una friqui.
2: Ho soc.
0: Vinga.
2: I encantada.
0: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet, sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de alguna cosa acollidora, no? Són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
0: Manteta!
2: La manteta, el jersei, avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
0: Amigo.
2: Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
0: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, bueno, jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
0: I tant, qualsevol
2: cosa. Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil·la, a gust i això que hem dit, no? Amb el
0: Top Manta. Ah, no, bueno, Top Cozy, Top Manta
2: top
0: és una altra cosa.
2: Bueno, Top Manta.
0: Sí.
2: Podria ser.
0: Vinga.
2: La primera per mi és Les xiques Gilmore.
0: Hombre!
2: Que Gilmore. Ja fa anys, per mi han ballit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no és tant la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha, com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
0: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
0: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic
2: bueno,
0: aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
0: Ah, bueno, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
0: Oh, Ese dron
2: maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba allà en aquest poble doncs, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana, i doncs hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur
0: que
2: és un...
0: En castellà no es diu així, es diu Un lugar
2: para soñar, és
0: això,
2: veritat, perdona.
0: Un lugar para soñar,
2: Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
0: Venga.
2: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
0: Escolta,
2: coses.
0: Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria, sí,
0: molt,
2: sí.
0: Molt,
2: és bastant
0: eh?
2: Aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé si la gent li agradarà, però passava a Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
0: Ara ja...
2: Estava espanyolitzada, però...
0: Animals també és cozy.
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
0: Venga, fes,
2: i després ens anem a les
0: següents.
2: Com si
0: ens pagués Netflix.
2: Bueno, si vol.
0: Bueno, si vol estem aquí oberts de ser.
2: Una altra que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit. Coses agradables,
0: happy.
2: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans...
0: O sigui, diríem, Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
2: Sí, Ah, igual la sèrie que m'agrada a mi.
0: Igual la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
0: sí,
2: eh? Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
0: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara aquest estiu TV3 ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
0: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
0: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
0: Que bona, meravella.
2: Aquesta està Filming també, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que dèiem, verd, aquestes d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
0: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
0: Sí.
2: I són els anys 30...
0: És preguerra.
2: És preguerra.
0: Preguerra.
2: Preguerra, guerra. Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
0: Sí, és... el fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte, llavors això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
0: Quina meravella, molt recomanable.
2: I aquesta, si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no té res.
0: Té
2: és Grècia. Que llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
0: Sí,
2: i no, perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al principi.
0: Està basat en un gran llibre,
2: també. Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és el del Gerald Darrell, que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
0: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
0: i
2: són
0: un
2: divertidíssims.
0: En grec.
2: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
0: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
0: Veiem-la. Marina, queden dos minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
0: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré, però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
0: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria
0: un podcast, a més.
2: El Hombre Infiltrado, que també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
0: Sí,
2: vale?
0: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
0: fantàstica,
2: aquesta tothom la coneix.
0: És que m'es deia la senyora...
2: Fletcher.
0: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica, sí, que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, d'acord? ¿Vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
0: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, Les xiques Gilmore, si no les heu vist, els Darrell, Totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
0: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
0: Doncs ja veieu, cozy, hem tingut cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes. No quan et fas gran.
3: Ràdio Montornès. Cada residu compta.
4: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou a una edició més de Cada residu compta. Avui tenim a la Tere Zamora amb nosaltres. Què tal, Tere, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bé.
4: Et veig remenant papers i això deu voler dir que ens has d'explicar moltes coses del reciclatge com a repte col·lectiu que tenim. Un repte col·lectiu que no deixa de ser la suma de molts reptes individuals. Seria alguna cosa
5: així
4: o no?
5: Tot suma. És el repte que tenim tots, que tenim que tenim com a societat, de fet, podríem dir, no? I llavors, en aquest cas, doncs, hem d'incloure tots els actors més protagonistes d'aquest ambient i de la nostra societat. Llavors tenim les administracions, tenim les empreses, tenim la ciutadania i tenim totes les persones amb totes les edats.
4: Podríem pensar que reciclar tera és allò de poso el cartró al blau, els envasos, és que anava a dir el plàstic i dic no, com amb els envasos de plàstic, el groc o el vidre al verd. Però jo crec que és molt més que això.
5: Sí, de fet, diguem-ne, és una paraula que ara ja forma part, no, del nostre dia a dia des de fa molts anys i, com moltes vegades passa, a vegades és un reduccionisme, no? I acabem parlant de reciclar quan, de fet, diguem-ne, reciclar és una part del procés. Uh-huh. El que hem de fer és que hem de pensar en tot allò que suposa el consum, la manera en la que consumim, reflexionar, diguem-ne, sobre tot allò que fem en el nostre dia a dia i que comporta que la nostra activitat generi una part de materials, de productes, que podríem dir així, que ja no utilitzem i, per tant, acaben tenint aquest concepte de residus. I iniciem tot aquell procés que és què fem quan hem generat, diguem-ne, aquests residus. I aquí és on apareix pròpiament el reciclatge i el fet de separar.
4: És que és el que anava a dir. En realitat, nosaltres diem, jo reciclo, a casa reciclo, però en realitat seria a casa separo.
5: Aquest seria el concepte que hauríem d'haver introduït.
4: Però no ho vam fer així i ara ja el tenim com interioritzat.
5: Correcte,
4: no?
5: I el concepte de reciclar seria, ostres, jo quan compro, quan vaig a comprar, quan penso en el meu dia a dia i la manera que tinc de consumir i de viure, jo reciclo, és a dir, poso la mirada en allò que suposarà el meu impacte, la meva petjada amb aquesta generació d'aquests residus. Després sí que ve el fet de que tingui unes condicions a casa per poder separar adequadament tot allò que jo ja no utilitzo al final de vida de tots aquests productes. I llavors sí que la paraula clau és separació i moltes vegades nosaltres no reciclem, separem.
4: Exacte.
5: Qui recicla és aquelles entitats que són les responsables...
4: Que transformen, no, diguéssim?
5: Correcte, de fer la recollida d'aquest producte, d'aquest residu, que és bo que també comencéssim a canviar. És un producte, no sempre és un residu, perquè quan passa pel procés del reciclatge, com tu dius, bé has dit, es transforma, pot acabar sent doncs, un nou producte, un material que sigui valuós i que aquí és en el procés en el que també entenem tot aquest procés del reciclatge.
4: Sempre ha quedat com malament, no?, aprofitar els residus, allò de les sobres del menjar, una cosa trencada que s'ha d'arreglar, però jo crec que hem de fer aquest canvi de xip,
5: encara,
4: que ja l'estem fent.
5: Encara hi ha molta gent. Sí? Encara hi ha molta gent. Encara et descobreixes, vull dir, quan moltes vegades tu ja tens integrat un hàbit, o fas, no?, i tens en compte quan vas a comprar, dius, no, mira, compraré això que va en aquest envàs més gran, perquè tant per tant una bossa de plàstic menys, no? Quan has integrat això, quan tens molt clar que tu separes, quan confies poc o molt en tot el procés que pugui haver, no? Però entens que és necessari i que segur que hi ha un sistema de reciclatge prou correcte. Quan tu tens integrat tot això, et sembla que ho té el conjunt de la ciutadania, però no és així. De fet, encara ens hi trobem amb percentatges molt baixos de recollida selectiva, de separada.
4: Però separació. Jo em referia més
5: Correcte.
4: A tot el que envolta, no? Al reciclatge. Per exemple, a mi no em fa cap vergonya en un restaurant demanar que em posin en una carmanyola, en un envàs, les restes del menjar que no m'he menjat.
5: A tu no et fa cap vergonya.
4: Però molta gent
5: però
4: encara sí.
5: Però hi ha molta
4: sí.
5: gent que sí.
4: O una ampolla de vi que t'ha quedat la meitat.
5: Emportar-te-la,
4: home,
5: sí, sí.
4: Home, per favor.
5: No, per això dic que quan tu tens integrat una sèrie d'hàbits, et sembla que estan molt generalitzats i no és el cas.
4: Per tant, llavors, continuem llançant molt menjar,
5: Continues anant al bar i si et dona per demanar aigua de l'aixeta, la resta de companys que van amb tu en el bar dirà perdona, no podem demanar una ampolla d'aigua? Sembla que... I això...
4: El tema per això és que, clar, hi ha llocs que l'aigua de la xeta és molt dolenta, Tere.
5: No sempre, però
4: hi ha països
5: o
4: hi ha zones del nostre país que sí. L'aigua és molt més bona.
5: De fet, hi ha ciutats, moltes
4: també,
5: vegades
4: sí.
5: L'aigua procedeix d'una mina o procedeix de pont... Però també és una certa... un costum o hàbit que podem tenir,
4: sí,
5: no?
4: Sí,
5: I en aquest sentit també és un element que quan t'acostumes, jo m'hi he trobat que et diuen, no, però és molt dolenta, i me la porten i dic, pues jo no la trobo gens dolenta.
4: Ja,
5: vull dir que també és una qüestió...
4: Escolta, ho hem dit una mica, no? Però estem dient que el reciclatge és un repte col·lectiu. És un repte col·lectiu perquè l'hem de fer entre tots, però també perquè tots hi tenim molt a dir, no? Vull dir, hi tenim molt a fer, diguéssim.
5: Sí, sí, sí, sí. No, clarament, cadascú, des de l'espai que ocupa, des de les seves funcions, el seu dia a dia, les seves responsabilitats. Llavors, bueno, hem de tenir en compte que nosaltres aquí a Catalunya, i una mica ens situem sobre la mitja en la que es troba Espanya, estem entre, fet a Catalunya, sobre el 47% de recollida selectiva. I els objectius que ens marca Europa és que el 2025 ja hauríem d'estar al 55% i de cara al 2030 al 60% i de cara al 2035 al 65%. Això amb els residus municipals, que és el que més ens afectaria com a ciutadania, perquè són els residus domiciliaris. Per tant, hi ha molta feina a fer. Qui apareix aquí? Doncs tot el que són les condicions en les que els productes es posen en el mercat, per tant, els fabricants, les empreses, i després les condicions que permetin que reciclar o separar, en aquest cas, si utilitzem la paraula adequada, resulti més fàcil per la ciutadania. I aquí apareixen doncs, l'administració municipal, en el sentit de quin és el sistema de recollida, que sabent com respon la ciutadania, doncs com estan canviant, que ens hi trobem en molts municipis actualment, que estan canviant els sistemes de recollida per poder facilitar que la ciutadania també faci més separació i, per tant, que aquests percentatges els puguem anar assolint.
4: Jo sempre he sentit que la gent gran està molt conscienciada i que, de fet, estem recuperant hàbits d'aquella memòria, d'aquella memòria ambiental, que tu en parles moltes vegades i que em sembla un concepte molt bonic d'aprofitar el menjar del dia anterior, de fer les croquetes, de fer els canelons, de no llançar la roba sinó arreglar-la perquè li vagi bé a algú altre, d'aprofitar l'oli per fer sabó. Tot això, els avis i les àvies de la nostra generació, estem parlant, no de la generació dels més joves, perquè però sí que jo recordo la meva àvia amb tot això. I el jovent?
5: A veure, el jovent tenim, evidentment, una certa diversitat, no? Però per una banda han crescut en un ambient que dintre de les escoles s'hi ha treballat molt el tema de l'escola verda, de l'impacte ambiental, del que suposa el medi ambient, diguem-ne, i l'actitud que s'ha de prendre. Però després, en el seu dia a dia, doncs no sempre després continuen aplicant, no? Llavors els hi costa molt determinades limitacions que poden suposar mantenir uns hàbits, no? Llavors els temes, per exemple, de cuinar a casa, el fet de reparar roba que tu has citat ara, ja em diràs quanta gent jove sap cosir i sap fer-se una vora o sap refer, diguem-ne, no? una peça de roba. Llavors aquí es perd una mica més.
4: Ets
5: una mica jove.
4: No, gens jove.
5: Però vull dir que és una certa contradicció que hi ha entre una visió, un saber que el repte existeix i després, diguem-ne, doncs, posar o prendre les decisions i posar les mesures perquè puguem anar en una direcció contrària.
4: Doncs aquí, al Cada Residu Compta, us anirem ajudant a fer aquest canvi d'hàbits, a fer aquesta conscienciació també que ens fa falta encara en molts aspectes del nostre dia a dia. La setmana que ve més. Fins llavors.
5: Molt bé.
4: Adéu, Tere.
5: Moltes gràcies.
6: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Segons han explicat fons els bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi treballen 30 dotacions, de les quals 11 són mitjans aeris i la resta principalment vehicles lleugers, com tot terrenys. L'incendi afecta una superfície aproximada d'unes 28 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que per cert treballen amb la hipòtesi de que ha estat un llamp la possible causa del foc. I el govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetrà alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Escoltem a la líder dels comuns, Jessica Albiach.
7: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els actors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
8: La Vall d'Hebron, a Barcelona, ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Afrucat estima que la producció de poma a Catalunya augmentarà un 9% respecte a l'any passat i la de pera baixarà un 5%. La patronal celebra que la poma recuperi potencial productiu i atribueix el descens de quilos de pera a la meteorologia. L'Associació Empresarial de la Fruita Catalunya calcula que enguany es colliran 289.000 tones de pomes i 101 tones de peres. I creix el malestar ramader dels Pallars pel tercer atac mortal d'un ós aquesta setmana. Un ramader del Pallars ha denunciat un atac d'ós al bestiar de muntanya amb un resultat d'una vaca morta i tres desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector al nord de la comarca en menys d'una setmana. I la Ciutadella de Roses es prepara per ser un any més l'epicentre musical de l'estiu de la comarca. Aquest dissabte arrenca la 18a edició del Festival Sons del Món i ho fa amb la Porta Gran amb Pablo Alborán en la seva única cita aquest estiu a Catalunya. Ho podreu veure a concerts fins al 10 d'agost.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La Llanterna Màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Diane Keaton, una de les actrius més emblemàtiques del cinema nord-americà, ha mort als 79 anys, deixant enrere una trajectòria plena de talent, carisma i autenticitat. Nascuda a Los Angeles el 5 de gener de 1946, va adoptar el cognom de soltera de la seva mare com a nom artístic. El director, Woody Allen, la va convertir en la seva musa en pel·lícules com Sueños de un seductor, Manhattan i, sobretot, Annie Hall. Per aquesta última, Keaton va guanyar l'Oscar a millor actriu l'any 1978, consolidant-se com una figura clau de la comèdia moderna. També va destacar en drames com Rojos i en títols tan populars com El Padrí, Baby Boom o El Club de les Primeres Esposes. El seu llegat és immens, icona d'estil, artista completa i dona pionera en molts sentits. El seu nom queda inscrit entre les grans figures del setè art. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Estem llestos? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Diane Hall, coneguda arreu del món amb el nom de Diane Keaton, va néixer a Los Angeles, Califòrnia, el 5 de gener de 1946, sent una de les actrius més reconegudes i estimades del cinema estatunidenc. Va créixer a Santa Ana, una ciutat ubicada al comtat d'Orange, a l'estat de Califòrnia, en el si d'una família de classe mitjana. Era la gran de quatre germans i des de petita va mostrar un fort caràcter i una marcada personalitat creativa. La seva mare, Dorothy Keaton, era fotògrafa aficionada i va tenir una gran influència artística a la vida de la seva filla. El seu pare, John Newton Hall, treballava com a enginyer civil i agent immobiliari. Diane va triar com a nom artístic el cognom de soltera de la seva mare, Keaton.

Estudia interpretació al Neighborhood Playhouse School of the Theatre, on va estudiar el mètode Meisner, sistema molt popular en els anys 20 per Sanford Meisner, un director d'actors de Nova York.

Durant aquesta època es va guanyar la vida treballant com a cambrera i va fer petits papers al teatre, fins que l'any 1968 va debutar a Broadway amb el musical Hair, on va destacar per la seva originalitat. Diane es va negar a fer una escena on havia d'anar nua, fet que ja anticipava el seu caràcter independent i la seva manera d'enfrontar-se al món del cinema i l'espectacle. Aviat el seu talent va cridar l'atenció de Woody Allen, en qui començaria una de les col·laboracions més importants de la seva carrera. L'obra teatral Play It Again, Sam, escrita per Allen, va ser el seu primer gran èxit a l'escenari. Aquesta relació professional i també sentimental marcaria el començament d'una etapa brillant per Keaton, que s'endinsaria de ple al món del cinema. Després, Diane donaria el salt al setè art amb una versió cinematogràfica de la mateixa obra l'any 1972. Aquesta pel·lícula, dirigida per Herbert Ross i protagonitzada per Woody Allen, va suposar el seu debut a la gran pantalla i va servir per mostrar la seva viscòmica, la seva naturalitat interpretativa i aquella excentricitat encantadora que ben aviat va captivar el públic.

Però va ser aquell mateix 1972 quan la carrera de Diane va fer un salt gegantí. Francis Ford Coppola la va escollir per interpretar el personatge de Kay Adams, la parella de Michael Corleone, a El Padrí. Aquest paper, que va repetir a la segona i tercera entrega de la saga, la va situar definitivament al mapa de grans estrelles de Hollywood. La seva actuació aportava una mirada humana i sensible a l'univers criminal de la família Corleone, oferint un contrast molt poderós amb l'evolució fosca del personatge de Pacino. Mentre rodava la pel·lícula, Diane va començar una relació sentimental amb Al Pacino, que tot i tenir alts i baixos, va durar diversos anys. Aquesta relació seria una de les més conegudes de la seva vida privada, juntament amb la que havia tingut abans amb Woody Allen i més endavant amb Warren Beatty. El Padrí és considerada per a molts com la millor pel·lícula que s'ha produït al llarg de la història del cine, tant la primera com la segona entrega. La de 1973 va ser nominada a 11 Òscar i en va recollir 3, a millor pel·lícula, actor principal per Marlon Brando i guió adaptat per Mario Puzo i Francis Ford Coppola. Small.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant els primers anys de la dècada dels 70, Keaton va participar en diversos projectes de comèdia i cinema independent. Algunes de les pel·lícules més destacades d'aquesta època són El Dormilega i L'última nit de Boris Grushenko, totes dues dirigides per Allen. Aquestes obres van consolidar la seva imatge d'actriu còmica brillant i amb un estil molt personal. El Dormilega és una divertida paròdia de clàssics de la ciència-ficció apocalíptica com Un mundo feliz, d'Aldous Huxley, o 1984, de George Orwell, i pel·lícules com La naranja mecànica, de Kubrick, o THX 1138, de George Lucas. També fa referències constants dels mestres Chaplin, Keaton o Harold Lloyd. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, formada per peces de jazz, està composta pel propi Woody Allen. Pel que respecta a L'última nit de Boris Grushenko, és un dels millors treballs de la seva primera etapa. El director va parodiar la literatura realista russa, sobretot Guerra i Pau, de Tolstoi, i Crim i Castig, de Dostoievski, en consideracions sobre l'ànima tràgica de la mare pàtria, l'amor i la mort. La pel·lícula conté divertides discussions filosòfiques dels personatges en els moments menys escaients i graciosos homenatges al cine de Chaplin i dels germans Marx. La banda sonora la conformen diverses peces clàssiques del compositor rus Sergei Prokofiev.

L'any 1977, Diane Keaton va assolir el cim de la seva carrera amb la pel·lícula Annie Hall, escrita i dirigida per Woody Allen. Aquesta comèdia romàntica va redefinir el gènere i la interpretació de Keaton en el paper de la protagonista va ser absolutament innovadora. Alguns la van definir com natural, encisadora, peculiar i, sobretot, profundament humana. El personatge d'Annie és el d'una dona insegura però optimista, caòtica però inspiradora, un reflex perfecte de la Diane real. Annie Hall va obtenir un èxit aclaparador, tant a nivell de crítica com de públic. Va guanyar 4 Oscars, incloent el de millor pel·lícula, director i actriu per Keaton. La seva actuació, encara avui en dia, es considera una de les més emblemàtiques del cinema del segle XX. Una de les coses que més va impactar del personatge d'Annie Hall va ser el seu estil de vestir. Keaton, que sovint improvisava part del vestuari, va introduir un look molt trencador per l'època: camises masculines, corbates, pantalons amples, barrets i fins i tot alguna armilla. Una combinació d'elements andrògins i sofisticats que la van convertir en icona de moda. Aquest estil, batejat amb el nom d'Annie Hall, va marcar tota una generació i encara avui en dia influeix en el món de la moda.

A nivell personal, Annie Hall també va suposar un punt d'inflexió per Diane. Va ser el final oficial de la seva relació de parella amb Woody Allen, però va donar pas a una amistat i col·laboració professional duradora. Durant molts anys, Keaton ha defensat Allen públicament i ha parlat d'ell com a una de les persones més importants de la seva vida. També donaria inici a una nova etapa professional trencant amb la seva imatge de musa còmica i començant a acceptar papers més dramàtics i arriscats. El primer gran pas en aquesta direcció va ser amb la pel·lícula Buscant el senyor Goodberg. Aquest paper va ser intens, fosc i molt diferent al que el públic esperava d'ella. I tot i que el film va crear una certa polèmica, va confirmar que l'actriu tenia una gran capacitat interpretativa que anava més enllà de la comèdia. Aquesta etapa va continuar amb Interiors, una pel·lícula dirigida per Allen amb influències del cinema d'Ingmar Bergman. Keaton interpretava una de les filles d'una família desestructurada emocionalment. El film va servir per demostrar, si calia demostrar alguna cosa, que Allen i Keaton podien explorar registres molt diferents dels que eren habituals.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Poc abans de finalitzar la dècada dels 70, Woody Allen elabora una comèdia que té com a finalitat mostrar un retrat de la ciutat de Manhattan i dels seus habitants. No falten les referències al sexe, a la religió i als psiquiatres, temes sempre presents a les pel·lícules d'Allen. El film compta amb un excel·lent repartiment que inclou, a més del propi director, a Diane Keaton, Michael Murphy, Marielle Hemingway i Meryl Streep. Rodada en blanc i negre, la fotografia corre a càrrec de Gordon Willis, que realitza un esplèndid retrat de la ciutat de Nova York. Sense cap mena de dubte, es tracta d'una de les grans obres mestres del geni novaiorquès. Els temes musicals de George Gershwin, que van ser interpretats per l'Orquestra Filarmònica de Nova York, en aquesta ocasió dirigida per Zubin Mehta, i al mateix temps per l'Orquestra Filarmònica de Buffalo, sota la direcció de Michael Tilson Thomas, acompanyen la història. Manhattan és un clàssic de la història del cine que va deixar empremta per la seva singular història, els seus moments còmics, així com per temes com Rhapsody in Blue, que va ser interpretada al piano per Paul Jacobs i que només escoltar els seus primers acords en remunta a l'esplendorosa ciutat dels gratacels.

A la dècada dels 80, Keaton va continuar la seva trajectòria amb èxits com Rojos, de 1981, sota la direcció de Warren Beatty, amb qui també mantindria una relació sentimental. La pel·lícula, una èpica política i romàntica sobre la Revolució Russa, va suposar una fita per l'actriu. La seva interpretació de la periodista Louise Bryan la va fer guanyar una nominació a l'Oscar a millor actriu i el seu treball va ser àmpliament elogiat per la crítica. Keaton també va participar en altres films dramàtics com Després de l'amor, al costat d'Albert Finney, on explorava el dolor d'una separació matrimonial, i Mrs. Soffel, una història real on interpreta una dona que s'enamora d'un presoner condemnat a mort. Aquestes interpretacions van ajudar a consolidar la seva imatge com una actriu dramàtica, però Keaton mai va abandonar del tot la comèdia. De fet, una de les seves grans fortaleses com a intèrpret ha estat la seva capacitat de combinar vulnerabilitat emocional amb un sentit de l'humor genuí, cosa que la feia única en el panorama del Hollywood dels anys 80.

Recreada amb exactitud i multitud de detalls, Dies de ràdio és un dels més entregats homenatges de Woody Allen a una gran època, un ric, nostàlgic i estudiat retrat dels anys 40. El film explica mitjançant flashbacks la vida de Joe, un nen jueu de Brooklyn que en realitat és el propi director, que creix als anys 40 estimant la ràdio i vivint a través d'ella. El narrador de la història en veu en off és Joe, ja adult. La seva història i la de la seva família, una família com tantes d'altres, s'entremescla amb les històries de les grans estrelles de la ràdio de l'època, que viuen una vida de glamour i luxe en què somia la família de Joe. Dies de ràdio és una pel·lícula vella i dolça. Estrenada l'any 1987, és l'única pel·lícula on Mia Farrow i Diane Keaton, les dues grans muses de Woody Allen, coincideixen. Mia Farrow dona vida a Sally, una aspirant actriu i cantant que passa de vendre cigarretes en les festes a les grans estrelles a ser una estrella per si mateixa. Diane Keaton fa una breu aparició al final de la pel·lícula. Una sorpresa del més agradable tenint en compte l'irritant paper de Mia Farrow. El guió és senzillament suggestiu i entranyable. La música de Dick Hyman és excel·lent i la fotografia tirant a sèpia de Carlos Di Palma, genial. Tots aquests elements fan de Dies de ràdio una obra mancant, amena i dinàmica.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
1: Els 90 van donar inici a una nova etapa en la carrera de Keaton, caracteritzada per una major presència en pel·lícules comercials, alhora que mantenia el respecte de la crítica per la seva trajectòria i consistència artística. Un dels seus papers més populars durant aquesta dècada va ser el de Nina Banks a la comèdia familiar El pare de la núvia, on interpretava el paper de la mare de la núvia al costat de Steve Martin. Aquest film és una segona versió del clàssic dels anys 50. Es va fer una segona entrega d'aquesta l'any 1995. Dos anys abans, però, Keaton va sorprendre amb la seva participació a Misteriós assassinat a Manhattan, una comèdia de misteri dirigida per Woody Allen 6 anys després de la seva darrera col·laboració junts. L'any 1996, Keaton va rebre una nominació a l'Oscar per la seva actuació a L'habitació de Marvin, on compartia protagonisme amb Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Aquell mateix any, Keaton es va posar en la pell d'Annie Paradis per protagonitzar El club de les primeres esposes, al costat de Goldie Hawn i Bette Midler, tres dones madures, antigues companyes com a protagonistes, que després d'una trobada casual decideixen formar un club per poder venjar-se dels seus exmarits que les han abandonat per dones més joves.

Malgrat la seva gran exposició pública, l'actriu sempre ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida privada. Mai s'ha casat i aquesta elecció personal ha estat una part important de la seva identitat de dona independent, lliure i que ha trencat amb moltes convencions socials. Un dels moments més significatius de la seva vida personal va arribar als anys 50, quan va decidir adoptar dos fills com a mare soltera, Dexter i Duke. En paral·lel, Diane ha estat una gran defensora de les dones al cinema i ha parlat sovint sobre la discriminació per edat i gènere a Hollywood. Als anys 2000, una de les seves pel·lícules més destacades va ser Quan menys t'ho esperes, una comèdia romàntica al costat de Jack Nicholson sota la direcció de Nancy Meyers. D'una jove actriu de teatre a una icona mundial, la història de Diane Keaton és la d'una dona que ha viscut fidel al seu cor i a la seva visió, un artista que ha sabut envellir en gràcia i rebel·lia i que ens recorda, en cada aparició, que el més important és ser un mateix. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
6: Ruta 66.
7: Hola família, una setmana més arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques i els èxits de tota la vida. Un programa que fa possible amb Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu davant del micro. Aquesta setmana viatjarem per Nord-Amèrica i també per Austràlia. Així doncs, si esteu preparats, comencem! Vinga, som-hi! Endavant!
8: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Tell Somebody pertany al cinquè àlbum d'estudi de la superbanda anomenada Allianz. Membres de bandes com Boston i Sammy Hagar es van reunir ara fa 30 anys. Així doncs, parlem de músics estadounidens veterans de l'estil hard rock melòdic amb els reus del rock americà. El disc Before Our Eyes conté peces com aquesta, Nothing Can Make You Change.

New Day és una de les cançons incloses en el 21è àlbum d'estudi d'un dels més grans del rock d'Austràlia. És la gran veu de Jimmy Burns, que amb 69 anys edita Defiant, una col·lecció de cançons de hard rock, soul, blues i country. No m'agrada fer comparacions, però perquè m'entengueu, és el Bruce Springsteen australià. Aquí tens una altra prova, Beyond the River Bend.

On the Road. Aquest track enceta el tercer àlbum d'estudi de Bruce Springsteen. Parlem de Born to Run i el seu 50è aniversari. El 25 d'agost del 1975 sortia a la venda un dels discos més exitosos de la història del rock and roll. I després de 5 dècades encara continua molt actiu. En aquest treball destaca la cançó que dona títol a tot l'àlbum, Born to Run.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.
2: Tot seguit anem cap a Texas amb un nou artista. Des de Counsend s'arriba el primer senzill enregistrat per aquest jove anomenat Michael Ryan, que durant uns anys ha treballat de bomber i ara ho deixa per dedicar-se exclusivament a la seva carrera musical. Aquesta és la seva carta de presentació, Country True and True.

Rock and Roll Machine és una cançó original de l'any 77 dels canadencs Triumph. I aquesta és la versió amb la veu d'un dels grans vocalistes del gènere, Sebastian Bach. Per celebrar els 50 anys de la banda s'ha editat un disc amb els seus èxits i en companyia d'altres amics artistes, com en aquesta de l'any 79 amb la veu de Dee Snider dels Twisted Sister. La cançó porta per títol Let It On The Line.

Hold On, un altre del 79 dels canadencs Triumph, ara amb la veu de Jeff Keith dels Tesla. En aquest disc de tribut a la banda Triumph, pel seu 50è aniversari, col·laboren molts artistes. En la següent que escoltarem participa el vocalista dels Theory of Deadman, Tyler Connolly, Dorothy Martin dels Dorothy, la guitarra entre altres de Michael Jackson i Alice Cooper, Nita Strauss, i Slash dels Guns N' Roses. Tots junts interpreten I Live for the Weekend, de l'any 1980.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iBooks.
1: Ruta 66.
0: La Alice Cooper Band es va dissoldre. Vincent Furrier va continuar en solitari amb el nom Alice Cooper i així pràcticament tothom el coneix. Doncs ara, després de 50 anys, es torna a reunificar la banda original per enregistrar un àlbum titulat The Revenge of Alice Cooper. I amb una d'aquest nou disc, marxem. Amb Wild Ones, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
0: 91.2 FM.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: És un somni que he tingut. El temps quedava quiet. Res no es movia. Lentament l'esfera del desig es desfeia en miriades de petites partícules. I era així com plàcidament, sense dolor, moria.
0: De poemes i cançons.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts als Moments d'Òpera. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Hougegimond.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: La fill d'Hougegimond, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice, un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics llegendaris 9-2 de Pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorp és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Hougegimond l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La fill d'Hougegimond de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya, on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i es refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonnich.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya al Sulpice de Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que, precisament, han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servei a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magia assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i una Birkenfeld. Maggie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare i en aquest moment el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldats francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina A més amic, quel jour de fête, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem en la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magí per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marí davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marí s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marí i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bonynge, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de la Fill d'Ugagimán de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfell i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa tres mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Marie a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena en la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Magui no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Magui davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Magui, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Magui i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Magui es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Magui, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera doncs acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut à la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Estàs escoltant
2: Radio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Avui divendres 24 de juliol de 2026. Tornem a trobar-nos justament aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a través de l'app o fins i tot de la TDT. No sé quina opció has triat tu per estar a prop de nosaltres, però nosaltres estem encantats de que estigueu a l'altre costat un dia més i ja divendres. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Núria. Bon dia a tothom.
1: Què tal?
2: Aquí estem.
1: De divendres.
2: Ja. Sí, sí.
1: De divendres.
2: Amb ganes de cap de setmana, no? M'imagino.
1: Sí, ganes de que el despertador, quan arriba l'hora...
2: De que
1: doncs,
2: el despertador calli.
1: Calli. Que no escoltar el despertador, d'això tinc ganes. Bàsicament, perquè per lo de més, doncs ja saps que és veritat que aquí estem tan ricamente i que el temps passa molt ràpid, però sí que és veritat que, clar, com les nits són com són, doncs es fa una mica allò...
2: Aquesta nit s'ha pogut dormir
1: sí,
2: bastant bé, eh?
1: Sí.
2: S'ha notat una mica la davallada aquesta temperatura.
1: Sí, jo t'haig de dir que he tirat de l'aire condicionat aquesta nit, ara que el tinc. Que...
2: L'estàs provant?
1: Sí, l'estic provant.
2: Està en modo...
1: Prova.
2: Prova, no? A veure com funciona aquest aparell.
1: Sí, i jo aquesta nit he dormit fins i tot amb la sàbana, que això m'agrada moltíssim. Llavors, vull dir que bé. Però, clar, tot aquest retard que tenim de son, doncs ho anem arrossegant. Tot i que un dia dormis, doncs com portes tants que no... doncs es fa una mica farragós. Ja queda una setmana per arribar a agost. Jo sé que moltes persones acabaran les seves vacances ara al juliol i serà una trista notícia, però clar, darrere venim els d'agost i darrere dels d'agost els de setembre. Llavors, clar, el temps al final passa per tothom i si acaba lo bueno i per altres comença lo bo. La cosa és així. I res, Miquel, aquí estem. És veritat que aquesta nit ha estat més agradable. Jo volia explicar que hi ha nits tòrrides i que aquesta causa és la principal mort per calor a Barcelona. Ja no parlo ni de Madrid, ni d'Europa, ni del món. Parlo de Barcelona, de la nostra ciutat, no? Nosaltres som els que estem a la perifèria, però, clar, ens toca de prop. I diuen que això és un risc i que està infravalorat. No se li dona, i és veritat, no li donem la importància que té. Diuen que el cos, quan està en descans, no pot defensar-se perquè està descansant. Llavors venen aquestes morts sobtades per onada de calor. Doncs investigadors de la UPC assenyalant de l'efecte illa de calor, així es denomina, a la ciutat, dins, instant a adequar els habitatges a una nova realitat climàtica. I tot això t'ho explico, Miquel, perquè jo fa dies que estic parlant que no estamos preparados para estas onades de calor. No hi ha res preparat. Jo dic, jo tinc a casa toldos, com la majoria de persones. Tinc persianes, tinc estovalls, vull dir, tot. Però res d'això fa que a l'interior de casa meva hi hagi una temperatura adequada. Has de tirar de la tecnologia i de l'aire condicionat. Però clar, què passa amb l'aire condicionat? Doncs que tu tens un aire condicionat al menjador i refreda el menjador. Però la resta d'habitacles de la teva vivenda està a tope de calor. Llavors el contrast d'entrar i sortir és brutal. I clar, tot això fa desajustos al cos. És veritat que amb l'aire condicionat ens refresquem, però com que no podem mantenir tota la casa a la mateixa temperatura, perquè per poder fer això hem de tenir un aire condicionat a cada habitacle, a cada habitació, a les habitacions, a la cuina, al lavabo... Clar, això és impensable, perquè a lo millor sí pots fer aquesta instal·lació, que hi ha gent que té la instal·lació feta per tot arreu, no? Però clar, després has de mantenir això. I aquí ja entraria a moltes cases allò de la pobresa energètica, no? Jo no sé aquest mes quina factura de llum arribarà a casa meva, però ja sé que serà sobtada, perquè jo mai he posat a l'aire condicionat tot el dia a casa, mai. I aquest any ha estat així. Vull dir que és un any que, de veritat, les persones que tenen aire saben del que estic parlant, i els que no, jo crec que després d'aquest aire faran tot el possible per fer una instal·lació d'aire condicionat, perquè de veritat que aquest any ho estem passant molt malament, eh?
2: Doncs sí, la veritat és que portem dies parlant d'això, no? Ja? Mm. I és una realitat, sí? Una realitat que sembla que també ha vingut per quedar-se.
1: Sí, de fet, aquesta notícia m'ha alertat, m'ha cridat l'atenció, perquè la ciutat de Barcelona és un punt calent. Ja ho sabem, la ciutat de Barcelona és un punt calent, i quan parlo de la ciutat de Barcelona parlo de la perifèria, l'àrea metropolitana, que diem. Doncs aquí tenim un greu problema d'escalfament nocturn. Els que viuen en són conscients des de fa temps, però ara són els investigadors del Centre de Política del Sol, de la Tierra, del Suelo, qui està fent aquestes valoracions, i són a la Universitat Politècnica de Catalunya els que ho certifiquen i adverteixen que els sistemes públics d'alerta per calor estan infravalorant el risc de la calor nocturna per la salut en punts com aquest. Clar, jo sempre dic el mateix, com estiguem esperant que algú ens alerti d'alguna cosa, vamos apanyaos, perquè sempre són casos aïllats. Això és el que diuen. Doncs nosaltres hem de posar remei, i cadascú doncs ha de buscar aquella fredor a casa seva que pugui, perquè jo entenc que no tothom pot posar-se una màquina d'aire condicionat, no tothom pot. Llavors, hem de fer un pensament de cara a anys venidors, perquè sembla que això no canviarà. Això diuen els experts, jo no ho sé. S'estan fent estudis, i aquesta entitat de la UPC estan fent estudis, i diuen que les temperatures mínimes, les mínimes a la capital catalana, ja han pujat 3,86, pràcticament 4 graus. Clar, això és moltíssim. Entre l'any 71 i el 2025. I bona part d'aquest efecte illa, calor urbana, nocturna, doncs està posant en perill a moltes persones, perquè no tenen aquest confort humà que hauríem de tenir a casa. De fet, Barcelona ja ha assolit la sèrie més llarga de nits tòrrides. A la estació de Can Bruixà, al barri de les Corts, aquest any s'han registrat almenys 29 nits on la temperatura nocturna assolida sobrepassava els 25 graus. Clar, això és brutal. Els investigadors també exposen que el sistema de certificació energètica, sabeu que quan tenim una casa, un piso, una llar, hi ha uns barems que es medeixen a través de les certificacions energètiques d'habitatge, de casa. Això té un cost. I quan tu vols vendre la teva casa, has de fer aquesta valoració, no? Doncs a l'estat espanyol ja se sap, i també a Catalunya, que aquestes certificacions energètiques estan totalment desajustades, ja que no avaluen la càrrega energètica tèrmica de les llars durant les onades de calor. Abans, això media molt si el fred a l'hivern entrava a la casa, i per això ens demanaven aquesta certificació energètica d'aquests doble cristalls, aquest alumini que està allà homologat i demés. Però ara s'han adonat compte que tot això no ens aïlla de l'onada de calor, detectant com parets, cristalls, finestres estan calents i fan que el nostre interior, fins i tot el terra, estigui calent. Clar, aquí hi ha un problema d'escalfament

0: adients a aquestes temperatures i a aquestes onades de calor. Des de pintures, potser per pintar fatxades, fins a stores o toldos adients per rebutjar la calor. No sé, però alguna cosa s'ha de començar a inventar. I si hi ha alguna persona que coneix aquests sistemes, doncs ens agradaria que ens ho expliqués aquí a la ràdio, perquè de veritat que anem cap a un problema cada estiu més greu, crec jo, no sé.
1: És tot un repte...
0: Jo crec que sí.
1: Ja de present, fet, no a futur, a present.
0: A present, i de fet estem desvetllant que països nòrdics, a països com Finlàndia, Noruega, Països Baixos, allà s'estan barallant per ventiladors. Mai a la seva vida havien utilitzat un aire condicionat, ni sabien què era aquest aparell, i ara s'estan instal·lant. Vull dir que el problema no és tan sols d'Espanya, que ho estem patint, perquè tenim ja onades de calor com a l'Àfrica. Vull dir, ja hi ha ahir i avui punts que arriben als 50 graus a Almeria. A Almeria hi ha zones on arriben als 50 graus. Clar, això és lo nunca visto. Llavors, Barcelona i el Mediterrani doncs també està patint aquestes temperatures. No sé, s'hauran d'inventar coses, ens haurem de renovar, haurem de buscar altres certificacions que de veritat siguin també protectores per les onades de calor. Jo de veritat que m'agradaria molt tenir aquesta informació, que no la tinc, i m'agradaria saber moltes més dades. I dit això, que era la primera proposta que volia parlar, vull parlar també de les platges com la de Torredembarra, al Tarragonès, perquè han incorporat un sistema d'avís per poder contactar amb els serveis d'emergències de manera ràpida en cas de que es produeixi un ofegament i no hagi en determinades zones socorristes. Es tracta de 5 intercomunicadors amb pulsador que connecten directament amb el servei d'emergències. Bé, la caporal de la Unitat de Servei Marítim de la Policia Local de Torredembarra ha explicat en declaracions que és una eina pensada per a quan finalitza el servei de socorrisme i encara hi ha gent a la platja. Sabeu que no sé quins són els horaris, tu sí que els saps, oi, Miquel?
1: Bueno, jo crec que ja estan bastant estandarditzats, el que passa que hi ha municipis que poden variar, no? Però jo
0: més
1: ara no el recordo, no sé si acabava el servei de socorrisme a partir de les 7 de la tarda, normalment és l'horari límit, però potser hi ha algun municipi que pot acabar a les 6
0: tard,
1: o pot acabar
0: o
1: a les 8.
0: Tard, sí.
1: O sigui,
0: sí,
1: això també depèn de cada municipi, perquè no totes les empreses que fan aquest servei de socorrisme són les mateixes.
0: Clar, perquè els ajuntaments el que fan és contractar aquestes
1: correcte,
0: empreses.
1: Correcte.
0: Doncs aquests trams a primera hora del matí o darrera hora de la tarda-nit que no hi ha socorrismes, doncs han instal·lat aquests comunicadors d'emergència en cas de qualsevol persona que ho necessiti pugui connectar amb el servei d'emergències.
1: Clar, això està molt bé també perquè avisen normalment mitjançant, per exemple, el 112, poden tant a policia com al SEM. Que
0: I poden activar també drons, que sabem que moltes vegades ara els drons amb un flotador doncs poden anar allà on està la persona que s'està ofegant.
1: Clar.
0: Jo crec que és un bon sistema perquè, clar, si no es pot mantenir, un ajuntament no pot mantenir 24 hores o 18 hores de servei de socorrisme, doncs aquelles hores...
1: Clar, perquè hem de recordar que el servei de socorrisme és la primera instància, o sigui, el primer pas per cobrir doncs aquesta urgència,
0: clar,
1: no? Però després venen, depèn la gravetat, doncs després venen els altres serveis,
0: clar,
1: que són òbviament necessaris i
0: clar,
1: són vitals per doncs donar cobertura a qualsevol incident ja quan és més greu, no?
0: Clar. Llavors, això pot estar bé i pot potser extender-se a altres zones que es trobin en la mateixa situació, que crec que són moltes, I res, doncs Ja tenim que les platges catalanes preparen els socorristes després de 5 anys amb una trentena d'ofegats.

0: I és que els experts consideren que la concentració d'ofegaments es tracta d'un fet circumstancial. Però la veritat és que portem ja 11 persones que han mort ofegades a les platges catalanes des del 15 de juny. Del 15 de juny al 24 de juliol hi ha 11 persones que han mort ofegades a les platges catalanes. Res, hem de ser conscients i potser tenir en compte que, déu-n'hi-do, conforme anem avançant, el número de persones que moren any rere any a les platges va en augment, i també a les piscines, petits sustos que acaben en la mort de, sobretot, els més petits de la casa. Això ho hem de tenir en compte. És veritat que l'estiu ens agrada a tots, ens agrada molt l'aigua, ens agrada remullar-nos, però hem de ser conscients. Ara estava veient ahir a les notícies un grup de menors que a la platja de Sant Sebastià, allà al port, per refrescar-se, es tiren sense tenir cap en compte quanta profunditat hi ha, si realment es pot fer o no es pot fer. Hi ha multes per evitar això, però quan fa calor a la gent li dona igual tot, vull dir, volen refrescar-se i es tiren de cap o de qualsevol manera. Hem d'anar amb cura. I res, aquestes són algunes de les notícies. També és veritat que el Penedès viu la verema més primerenca de la història i estan recollint ja la uva perquè, clar, com que ha fet tanta calor, s'ha aparegut abans, ja està madura, ja l'han de recollir, i això és la primera vegada que passa. Sabem, perquè el Miquel ens ho ha explicat moltes vegades, que ja la verema s'està anant cap a França, cap a Andorra i altres països on fa més fred, però encara queda molt al Penedès i s'han trobat...
1: Ja ha madurat la fruita, sí. Normalment ja estaven recollint el mes d'agost,
0: sí.
1: Que normalment era sempre la verema cap al setembre, inclús finals de setembre.
0: Sí.
1: He fixat si ha avançat aquesta recollida.
0: Sí, déu-n'hi-do. Doncs aquesta era una altra de les notícies que ens arribava avui, també volíem comentar. I res, ja podem, si hi ha de cas, anar directament a l'àmbit més local, perquè si parlem de Montornès, doncs està preparant un nou curs d'activitats per la gent gran. Serà a partir del 3 de setembre. Es publicaran les llistes definitives i després del sorteig hi hauran aquests tallers per al curs 2026-2027 que farà la gent gran i que estarà molt bé, clar. Enguany l'Ajuntament ofereix 890 places i hi haurà un segon termini d'inscripció que serà a partir del 14 de setembre, i doncs parlarem al setembre del sorteig i de com hauran anat aquestes llistes definitives per fer les activitats que fa la gent gran allà al casal. Us ho explicarem al setembre. També sabeu que familiars del jove mort a la comissaria de Montornès fa un any han convocat una nova mobilització per al dia 25. La investigació encara segueix oberta i no s'ha pogut enterrar el cos d'aquest noi. Gairebé un any després de la mort, el jove veí de Montornès, el Mamendi, per un tret d'arma de foc a la comissaria local del municipi, doncs la plataforma Veritat i Justícia pel Mamendi ha convocat per dissabte 25 de juliol a Montornès Nord una manifestació per reclamar que s'esclareixin els fets. La investigació continua, sabeu, oberta, i la família encara no ha pogut recuperar el cadàver del jove per poder-lo enterrar. Doncs les necessitats de continuar practicant diligències d'investigació, en realitat s'ha d'investigar, doncs han impedit que s'hagi retornat el cadàver a la família, fet que, clar, està prellogant aquest patiment que va molt més enllà de l'àmbit judicial i que continua tenint profund impacte emocional sobre la família. Així ho apunten membres de la plataforma al diari Som Vallès. Doncs aquestes són les notícies. I seguim amb aquest molt alt risc d'incendi forestal. Els accessos al parc de la Serralada Litoral a Montornès i Martorelles estan tancats per precaució. Els ajuntaments que tenen part del seu terme municipal al parc de la Serralada Litoral han tancat els accessos a aquest espai protegit davant l'elevat risc d'incendi d'aquests dies. El cos d'agents rurals ha decretat des d'ahir novament Pla Alfa 3, que estableix el protocol de perill molt alt o extrem d'incendi forestal a tots els municipis del Baix Vallès, a excepció de Montmeló. Doncs no sé per què, però així és. I nosaltres continuem amb aquell sorteig, obrim les línies 93568200, sortegem un menú per dues persones. Avui, abans de les 12, farem el sorteig i és la possibilitat d'anar acompanyat a fer un menú al restaurant Llevant de Parets. Allà trobareu menús diaris amb cuina casolana de dilluns a dissabte, plats combinats, pizzas, bocates, menús per grups, per encàrrec, zona infantil perquè la canalla pugui jugar mentre els pares estan una mica més relaxats i també sabeu que organitzen menjars familiars especials. Per fer la reserva podeu trucar al 93 562 0137 i recordeu que aquest cap de setmana, que és festa local a Parets del Vallès, tindrà obert aquest restaurant, el restaurant Llevant de Parets, inclòs el diumenge, divendres, dissabte, diumenge, matí, tarda i nit. Doncs aprofiteu i truquem-nos a la ràdio, entrareu a concursar. De fet, ens ha trucat la Gemma Lara, el David Plana, el Miquel Zafra, la Paula Plana i la Azucena Fernández. Hem donat 5 números el dia d'ahir i avui doncs encara hi sou a temps. Podeu trucar 93568200. Avui és el dia de sobrecapacitat de la Terra i ja sabeu, celebrem aquest dia per donar també visibilitat a aquesta situació que viu el nostre planeta. Dia Internacional de l'Autocura. Cada 24 de juliol se celebra aquest dia per promoure i mantenir la nostra salut física i mental. Cuidant-nos nosaltres mateixos, cuidem a tothom. Perquè si nosaltres estem bé, els que estan al nostre costat també estaran bé. Avui és Sant Boris, comença el telèfon a sonar, ha d'entrar en línia aquesta persona que insisteixi una mica més i anem a entrar en línia a la persona que ens estigui trucant mentre avui és Sant Boris, Cristina Iniceta. Felicitats a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós i com sempre fem, doncs si hi ha alguna persona que avui estigui d'aniversari, nosaltres des d'aquí volem felicitar-la. És el cas de la Mari Molina. Mari, felicitats. Antonio Lomas, felicitats. Que tingueu un dia meravellós i que gaudiu del vostre aniversari. Anem amb una mica de música de Cure. Així comencem avui aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Doncs aquí tenim la primera trucada del dia. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
1: Andrea.
0: Andrea, què més?
1: Andrea Molano.
0: Molano. Què tal, com estàs, Andrea?
1: Molt bé.
0: Sí? Doncs mira, et donarem el número 6, a veure si tens sort. I has anat algun cop al restaurant Llevant?
1: Sí.
0: I què tal?
1: Molt bé, m'agrada molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga.
1: El número 6, no?
0: El número 6, a veure si tens sort.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada, bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem ja a repassar el contingut. Avui tenim la visita del Club Bàsquet Vila de Montornès. És el casal d'estiu que ja estan aquí amb nosaltres. De seguida els farem entrar. Avui tenim la secció de llibres i vinils, vinils i llibres. Ens parla el Manolo Carrillo de la Dolores Redondo i la seva darrera novel·la. I ens porta cançons indiscretes de l'estiu. Acabarem amb les coses d'Alícia i els records de vides passades. No us ho perdeu, tot això aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Avui tenim a la Noelia García. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui divendres continua el temps estable i les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 36 graus a Sabadell i a Rubí i 33 graus a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb pols en suspensió a la meitat sur. Bufa vent fluix amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies, Noelia. Fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, farmàcia Pardos, al carrer Palau d'Ametlla 17. Demà dissabte, farmàcia Montornès, a l'avinguda 11 de setembre, número 7. Per qualsevol emergència, 061 o 112. També teniu el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Comercial Solar.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solar.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solar.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Anem directament amb les recomanacions de llibres. Són l'agenda almogent que tornen i avui escoltarem a Tercer A. Comencem amb la Paula Gallego. Endavant.
10: Llegeix amb l'agenda almogent. Lectures que et recomanem.
11: Hola, sóc la Paula i vaig a Tercer A. El llibre que us recomano és L'home gos 11, de l'autor Doug Plickey. És un llibre d'aventura. El personatge principal és l'home gos. El llibre m'ha agradat perquè era divertit. La part que més m'ha agradat és el cinema. És un joc visual on passes la pàgina i es veu la foto en moviment. Aquest llibre m'ha recordat a Batman. Penso que és un llibre que heu de llegir a tots els que us agraden les històries d'aventura i els còmics. Adeu, gràcies.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Doncs ja els tenim aquí, són els nens i nenes del Club Bàsquet Vila de Montornès. Tots els estius passen per aquí i ens expliquen una mica com va el casal i com va la vida. Avui tenim dos i el nostre estimat Baharu.
2: Què tal, Núria?
1: Ei, Baharu!
2: Com estàs, Miqui? Què tal, Miquel? Com estàs?
3: Bon dia, Baharu.
1: Estava molt calladet el Baharu, eh?
2: Sí, avui vull que siguin ells els
1: clar,
2: protagonistes.
1: Clar, ja em va dir, jo no vull que parlin ells.
2: Que parlin ells, així és que...
1: Però clar, Baharu, quina és la teva responsabilitat al casal?
2: Jo estic com a monitor.
1: Estic com a monitor,
2: som un grup de 6 monitors. Els que estem
1: i quanta canalla he tingut aquest any?
2: Doncs ha entrat les 5 setmanes una mitjana de 40-45 campistes, nens i nenes, i la veritat és que guai. No sé, que ells et diguin com s'ho han passat i
1: expliqueu-me. Avui tenim Enar Polo Sánchez, la Enar Polo, i tenim el Noel Palacio Ayala. Què tal? Quan portes tu Enar?
4: Doncs aquest és el meu tercer o segon any al bàsquet.
1: Segon o tercer any. I casal? Segon o tercer també?
4: No, el primer.
1: El primer. És la primera vegada?
4: Sí.
1: I què tal? Com t'ho has passat?
4: Doncs molt bé. Crec que m'agrada més que els altres casals que he estat.
1: Sí? Perquè havies provat altres casals.
4: Sí.
1: I aquest t'ha agradat. Per què? Va, explica-m'ho.
4: Perquè fem molt bàsquet i m'agrada molt i perquè m'ho passo molt bé amb els monitors, són molt divertits.
1: Escolta, Menar, i tu ara fas bàsquet? Estàs al club?
4: Sí.
1: Sí, molt bé. I què és el que més t'agrada del bàsquet i d'aquest casal?
4: Doncs del bàsquet m'agrada molt jugar i estar amb els amics, i del casal m'agrada tot, és molt divertit.
1: Sí. Anem amb el Noel. Noel, què tal?
5: Bé.
1: Quants anys tens?
5: 10.
1: 10. I tu, Enar?
6: 9.
1: 9. 10 i 9. Explica'm, tu quant de temps portes?
6: Bastant temps, però jo crec que porto 4 anys, crec.
1: 4 anys? Uala, molt bé, no? Són molts anys, 4?
6: Sí, no? M'encanta el bàsquet.
1: Per què?
6: Perquè...
1: Què et dona tu el bàsquet?
6: El meu pare de petit jugava a bàsquet.
1: Qui és el teu pare?
6: Es diu José Luis Palacio Rodríguez.
1: Uh-huh. I ja jugava a bàsquet.
6: Sí.
1: Llavors t'ha...
6: M'ha motivat per... I després vaig provar algun temps el bàsquet i em va agradar.
1: Uh-huh.
6: És un esport de pilota molt xulo. M'encanta.
1: Què és el que més t'agrada? Jugar partits, fer 21, què?
6: Jugar partits.
1: I guanyar?
6: Sí.
1: Sí, sí. Perquè quan jugueu a bàsquet el que voleu què és?
6: Anar...
1: Guanyar.
6: Sí.
1: Suposo que jugueu nois i noies.
4: Aquesta temporada hem jugat nois i noies, però ara que ens han canviat a mini... ens han separat, però no sabem si seguirem fent mixto.
1: Molt bé.
6: Sí.
1: Bé, expliqueu-me coses. Com és un dia al Club Bàsquet Vila de Montornès? Quan arribeu? Quan comença tota la festa de...
4: Doncs nosaltres arribem a les 5 i mitja.
1: Com que a les 5 i mitja? Ah, m'estàs dient per la tarda quan vas a fer bàsquet.
4: Sí.
1: Jo dic ara al casal.
4: Al casal.
1: A quina hora entreu?
4: A les 9.
1: A les 9. I costa aixecar-se per anar al casal el mateix que costa aixecar-se per anar al col·le? Vol dir que sí costa, no? Perquè vosaltres dormiu a la nit? Dormiu bé? Sí? No teniu calor?
6: Però jo...
1: Com són les coses?
4: Bueno, no, em costa una mica menys d'anar a les... Per anar a les... em costa una mica menys que anar a l'escola perquè, no sé, penso que a l'escola fem deures i tot això, però quan penso que m'ho passaré millor perquè
1: clar,
4: faig les coses que m'agraden.
1: Clar, i segurament que t'ho passes millor, no?
4: Sí.
1: Sí. I tu? Costa més anar a escola o costa més o menys anar a bàsquet?
6: Costa més anar a l'escola.
1: Déu-n'hi-do. Teniu plantejat quan acabi el casal anar de vacances?
6: Sí.
1: Sí? On anireu?
4: Doncs jo aniré a un poble de Granada que es diu Orce i potser vaig a Màlaga a veure els meus cosins.
1: Molt bé. I tu?
6: I jo aniré a Alicante, a alguns parcs d'atraccions i parcs aquàtics. Després aniré a Sevilla.
1: Toma allà. ¿Cómo está Andalucía en el top 10?
6: I després aniré a Oropesa.
1: A Oropesa.
6: A un hotel.
1: Ah, molt bé, a que t'ho donguin ton fet, eh?
2: Sempre ho he dit, que Andalucía és...
1: És que Andalucía és el top
2: es
1: de tot, no?
2: Andalucía, no,
1: clar.
2: No sé.
1: I aquí a Montornès, doncs, el que no és de Granada és de Jaén
2: si
1: o
2: no,
1: de
2: Badajoz.
1: Sevilla. O Badajoz,
2: o
1: que també, aunque no sea Extremadura,
2: aunque no sea
1: Andalucía, Extremadura está ahí tocando la línia.
2: Total.
1: Oye, veo que se lo pasan súper bien esta gente con vosotros.
2: S'ho passen súper bé, la veritat és que sí. Sí, sí, no sé... si hi ha alguna cosa més, però si hi ha una cosa és que al final l'objectiu principal és que no només estiguem amb el bàsquet, sinó que també són els hàbits. Els hàbits de fer, quan comencem al matí tenim l'escalfament, un petit escalfament, el combinem també amb jocs lúdics però també vinculats al bàsquet, doncs esmorzem, fem altres activitats com tecnificacions, saps, per poder doncs, seguir amb tot això del bàsquet i probablement
4: piscina.
2: Veus?
1: Clar,
2: piscina. Jo no dic res, jo no falta ni que digui res. La piscina és el que a més els agrada i el poder anar doncs, tots els dies, doncs, vulguis o no, també és com una recompensa per...
1: Em sembla que jo també vull anar al Club Bàsquet Vila de Montornès.
2: No, ja saps que ets més que benvinguda. Miquel també, eh?
1: Mira, Miquel, hauríem de fer un especial allà amb ells al pavelló. Mira, això m'ho apunto per a l'any vinent.
2: Per l'any que ve. L'any que ve ho muntem i ho fem allà.
1: Vinga.
2: Sí.
1: I fem allà un programa guai d'estiu amb tots vosaltres. Què et sembla, Enar?
4: Bé.
1: Seràs la meva ajudant?
4: Sí.
1: M'ho apunto, eh? I tu també, eh?
6: Sí.
1: Vinga, no em deixareu sola, no?
4: Ja.
1: Doncs que tingueu un bon estiu, que seguiu gaudint tant del Club Bàsquet Vila de Montornès i sobretot que vingueu aquí a la ràdio i m'ho expliqueu, d'acord? Sí?
6: Sí.
1: Doncs vinga, gràcies per venir.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bé, ens queden 10 minuts, bajar-ho, i nosaltres aquí aprofitem el temps a tope.
2: Si no, anem al límit.
1: Ens has portat diferents edats.
2: Sí.
1: Ara han marxat els de 9-10 anys i han arribat els més grans, que déu-n'hi-do, són més grans que jo. Vull dir que quina edat teniu?
3: Jo tinc 15.
1: 15.
3: Jo 14.
1: 14.
4: Jo 14.
1: 14. La veritat és que això fa el bàsquet, a mi em falta bàsquet. Jo vaig jugar a bàsquet, però jo crec que ho vaig deixar massa d'hora. Però sí, sí,
2: Som un equip, això... i jugues també.
1: Sí, sí, estic jo buena per jugar ara.
2: Claro, tio, per què no?
1: Va, expliqueu-me què tal, com ha anat aquest curs casal. Sempre feu casals d'estiu, tu per exemple?
3: Sí, bueno, jo normalment sí que intento no parar de fer esport durant l'estiu. Uh-huh. I també és una cosa que m'agrada molt, o sigui que m'ho passo bastant bé.
1: T'agrada el bàsquet?
3: Molt.
1: Sí.
2: La Míriam.
1: Sí, la Míriam.
2: La Míriam no és de Montornès.
1: No, d'on no. ets, Míriam?
3: Jo sóc de Granollers.
1: Toma ja, això sí que és un gran què.
3: I és el tercer club que vinc ja.
1: El tercer any?
3: Sí. Bueno, el tercer any de... No el tercer any, sinó el tercer club pel que passo, però ah, bueno, està
2: perquè
3: bé.
2: A més d'estar al campus, aquesta temporada jugarà també
1: al club.
2: Sí. Montornès.
1: Molt bé, has deixat Granollers per venir a Montornès.
3: Vaig estar a Granollers, després vaig anar a Franqueses i de Franqueses he vingut aquí.
1: Molt bé, vas recorrent una mica la comarca, sí. A veure on trobes... Aquí te trobes bé?
3: Sí, aquí he de dir que és on més còmode m'he sentit dels clubs d'on he estat.
1: Clar, més acollidora, estàs més acollida, no?
3: Sí.
1: És que aquesta gent que tenim al Club Bàsquet de Montornès són especialistes en acollir gent, i això és molt important perquè tu pots practicar un esport que t'agrada, però si l'ambient no t'agrada, algo falla. Llavors és molt important la gent que t'aculli bé, que estiguis a gust i després fer l'esport, perquè al final sou una família, no?
3: Sí,
1: sou
3: sí.
1: Una família o no, Natàlia?
3: Sí.
1: Quantes vegades estàs per aquí tu?
3: Pues, a veure, passo molt per aquí perquè, a part, o sigui, jo vinc de Mollet i...
1: Ah, tu tampoc vens de Montornès? No.
2: Què és això? Que és un dels valors que sí. També... Ho...
1: Aquí...
2: O sigui, el fet que ve gent que no és
1: que
2: del,
1: no és de
2: del
1: Montornès,
2: municipi,
1: clar, això és important,
2: però que
1: també.
2: Saben clar. Que està aquest campus, però també, per exemple, la Natàlia juga. La Natàlia sí que juga amb el Montornès.
1: Juga amb el Montornès.
2: Sí, sí.
1: I per què de Mollet? Perquè aquí l'únic que és de Montornès és l'Acier, que és un clàssic aquí a les mañanes. Acier, bon dia.
5: Ja, bon dia.
1: Què tal?
5: Bé.
1: Sí. Vens guapo, amb aquestes ulleres.
5: Clar, clar.
1: I l'Acier, ei. Escolta'm.
2: Fa una setmana va fer 14 anys.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí, té una edat meravellosa. Com la Natàlia i la Míriam. Natàlia, vens de Mollet, de Mollet, a veure, està al costat, no? Però a Mollet també hi ha clubs de bàsquet, no?
3: Sí, pues jo vaig vindre aquí perquè vaig vindre amb unes amigues i a Mollet, quan, o sigui, vaig passar un any aquí a Montornès i quan vaig anar a Mollet a preguntar si hi havia equip, em van dir que aquell any no havia de la meva edat. Llavors em vaig haver de quedar a Montornès i pues ja em vaig quedar aquí. Pues, aquí
1: i com sabies que hi havia club aquí a Montornès?
3: Per això, per les meves amigues, perquè em van dir que havien començat a jugar a bàsquet aquí i també hi ha una noia que també juga al Montornès que ve aquí al club de Montornès i sí, pues, em vaig apuntar amb elles.
1: D'on ets, de Mollet? En quina zona vius?
3: Oh, o sigui,
2: el barri.
3: Barri, al Portugal, carrer Portugal. Per allà.
1: Molt bé. Estàs contenta d'estar aquí?
3: Sí, molt contenta.
1: Per què? Què et donen aquests del bàsquet a tu?
3: A part de que aprenc molt, em sento com si fos una altra família, em acullen molt bé i sento molt còmode amb la gent.
1: Molt bé. Escolteu, el que feu allà, al club, què és el que més us agrada? Ara vaig amb tu, Acier, que no m'he oblidat.
5: Gràcies.
3: Pues els entrenos estan molt bé, ens ensenyem valors a part, ens ensenyem molt.
1: A casa també estan contents?
3: Sí, estan molt contents.
1: Suposo que si tu estàs contenta, a casa estem tots contents, no?
3: Sí.
1: Acier, quants anys portes tota la vida, no, al club bàsquet?
5: Ara farà 9 o 10.
1: 9 o 10? I el pare segueix?
5: No, ja no, ja no.
1: Ja no? Ha deixat el bàsquet?
5: Bueno, no, i sí, l'ha deixat. Fa uns anys que ja no està.
1: Escolta'm, i tu què fas als estius aquí al Club Bàsquet Vila de Montornès?
5: A part d'aprofitar-ho al màxim, estar amb els amics i també per poder jugar a bàsquet tot l'estiu, perquè si no hi ha 3 mesos que no fas res.
1: Clar. I això t'agrada, no?
5: Sí, molt, molt.
1: Què és el que més et motiva del bàsquet?
5: Pues primer, almenys a l'estiu, poder estar amb els amics i passar temps amb tots els membres del club, ja que quan anem a entrenar no solem parlar molt.
1: Ja. I la piscina, què?
3: Divertida.
1: Sí, no?
3: Sí,
1: guai?
3: Sí.
1: Jugueu a bàsquet a l'aigua o encara això no s'ha inventat?
3: No, no.
1: És més balonmano en l'aigua, no? Sí. Que bàsquet en l'aigua. Molt bé, expliqueu-me anècdotes. Què ha estat aquest estiu per tu? Què ha passat? A cert, diferent a d'altres estius.
5: Pues que, bueno, no sé, tinc ja una edat amb la que puc amb els amics.
1: Sí.
5: Que esperava, i porto uns anys esperant que arribi això, i m'ho estic passant molt bé al campus. I, bueno, està bé.
1: Està guai compartir amb gent de la vostra edat, no? Sí. Sou un grup amb, molt, amb molta canalla, el vostre grup? Quants
3: sí,
1: sou?
3: Sí.
5: 30 anys.
2: Sí, són entre edats. Entre
1: 14, 15, 16...
2: Sí, que són des dels 12 fins als 15. Sí. Són uns 20-25.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Suposo que entre vosaltres també us ajudeu i potser els que sí. són més petits necessiten més, no?
3: Sí.
1: Molt bé.
2: És una de les coses més tops que hi ha, perquè és veritat que la primera part de les activitats que fem les ens separem per edats, però ja després, quan fem ja activitats més conjuntes de bàsquet, fem que els grans també estiguin amb els petits, fem partidets, però perquè no siguin tan competitius. Saps?
1: Clar.
2: Al final també hem de treballar aquesta part de la competitivitat.
1: Sí, que estem veient que no ens porta enlloc, no? Clar.
2: Ho saps, eh? Al final sí. Jo crec que són valors que són fonamentals, no només pel bàsquet, sinó també per la vida. Per la vida també, i al final, doncs mira...
1: Clar, perquè tot és un aprenentatge, vull dir, el que feu allà us servirà el dia de demà per portar la vostra vida i per sociabilitzar, per fer amics... quan aneu a la feina també, no? Perquè és veritat que compartiu absolutament tot. No sé, Míriam, vols dir alguna cosa més?
3: Bueno, que jo m'estic passant molt bé i així m'estic adaptant i així estic coneixent a gent, ja que fa molt poc que he arribat, potser només he arribat a fer dos o tres entrenos amb el meu equip, i m'ho estic passant molt bé, la gent és molt maca, és molt xulo l'ambient que hi ha, i doncs m'ho estic passant també que la setmana que ve tornaré.
1: Molt bé.
3: I bueno, això.
1: Guai, l'any que ve també, no?
3: Sí, sí.
1: Aquí tenim a la Míriam Andreu, la Natàlia Torralba.
3: Jo estic molt contenta amb aquest club.
1: Apropa't una mica.
3: Jo estic molt contenta amb aquest club perquè pues, he sentit que quan vaig entrar em van acollir molt ràpid i a part ja venia amb amigues i aquest campus m'estic passant superbé.
1: La setmana que ve també repeteixes?
3: No, la setmana que ve no.
1: Ja descans.
3: M'agradaria, però
1: avui no. Acabes?
3: Sí, avui.
1: Ei,
3: acabo.
1: Molt bé.
3: I l'any que ve espero poder venir totes les setmanes.
1: Molt bé. Has vingut alguna vegada a la ràdio?
3: No.
1: No. Primera experiència també, eh? Una altra cosa que suma, tot suma, eh?
3: Sí.
1: Senyor Asier Palomo.
2: Mira les ulleres, tio, eh?
1: És que està...
2: La gent no l'està veient.
1: Però està guai, eh?
2: Però està molt...
1: Està... Clar, té una edat ja que mola, eh? És que, clar, és que tenim una edat que... Asier, què dius tu del club bàsquet?
5: Que m'estic passant molt bé i que som una segona família.
1: Sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Doncs res, espero que l'any que ve vinguis amb un anyet més. Nos vamos viendo de año en año. Siempre es un gusto, gracias por estar con nosotros. Así es.
2: Ya, en breu seran bonitos, eh?
1: Eh? Sí, aquests seran bonitos.
3: A mi m'agradaria.
2: Ja, en breu seran bonitos.
1: Doncs vinga, tots bonitos i veniu aquí amb la canalla i em dieu, ei, que jo soy la Míriam, eh? Que tingueu un bon estiu. Gràcies per venir, fins aviat.
3: Igualment.
1: Gràcies. Gràcies, Bajaro.
2: A tu, Núria, Miquel, gràcies. Sí.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: La contaminació de l'aigua és causada per la presència de grans quantitats de matèries estranyes en els ecosistemes aquàtics que n'alteren l'equilibri. En les aigües viuen bacteris descomponedors que transformen la matèria orgànica, com ara les fulles, els animals morts, els excrements, etc., en sals minerals i ho fan consumint oxigen. Abans, els rius i llacs es mantenien nets gràcies a aquest mecanisme d'autodepuració, però avui dia aboquem una quantitat tan alta de contaminants que moltes vegades el procés d'autodepuració natural de les aigües esdevé inútil. Hi ha diversos elements que actuen com agents contaminants, entre els quals les aigües residuals hi tenen un paper destacat. Poden tenir diversos orígens, domèstic, agrícola, industrial i d'escorriment, i contenen tot tipus de contaminants. Els detergents contenen gran quantitat de fosfats que van a parar a l'aigüera i més tard als nostres rius, llacs i embassaments. Així, juntament amb tota la resta de les aigües residuals domèstiques, es va agreujant la contaminació de les aigües. Els fertilitzants i pesticides emprats a l'agricultura també contaminen les aigües, així com també ho fa l'extracció excessiva de l'aigua dels pous i dels aqüífers, ja que quan es barreja l'aigua salada del mar amb l'aigua dolça, aquesta aigua salinitza. I encara que es pugui semblar estrany, els purins en excés també són una font de contaminació del sòl i de l'aigua. Si tant els purins com els fems procedents del bestiar de les granges s'aboquen als rius o rierols o s'utilitzen en excés per adobar la terra, s'infiltren i llavors també acaben contaminant les aigües subterrànies. Les conseqüències de la contaminació de l'aigua són moltes. Un dels principals problemes és l'eutrofització o creixement massiu d'algues. Com que l'aigua rep massa nitrogen i fòsfor, les algues ho utilitzen com a nutrients i augmenten desmesuradament. En aquest mateix cercle, quan els bacteris descomponedors s'han d'encarregar de totes les restes de les algues que van morint, consumeixen molt d'oxigen i això provoca que en falti i que morin peixos, algues o altres organismes que viuen a l'aigua. En aquestes condicions es multipliquen els microorganismes anaerobis que descomponen la matèria orgànica sense necessitar oxigen i com que desprenen àcids i altres substàncies que poden arribar a ser tòxiques, alteren l'estat de l'aigua i això pot comportar problemes de salut per a les persones que utilitzen aquesta aigua. No oblidem tampoc la contaminació tèrmica de les aigües. Quan les indústries fan servir l'aigua per refrigerar les màquines, es produeix un augment brusc de la temperatura de l'aigua i si l'aigua calenta es retorna als rius, llacs i embassaments, disminueix la quantitat d'oxigen de l'aigua perquè com més alta és la temperatura, menys oxigen es dissol a l'aigua, fet que també pot provocar la mort dels éssers que viuen a l'aigua.
3: Sintonizas Radio Montornès.
4: So how's your evening so far?
5: Bonsoir.

0: en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: I anem ja amb l'agenda al Mugent. De nou, les recomanacions literàries. Li toca al Tor, atenció, a Lenzo Pacheco. Ell és de tercer B. Endavant.
3: Llegeix amb l'agenda al Mugent.
4: Lectures que et recomanem.
5: Hola, sóc Lenzo i vaig a la classe de tercer B. El llibre que us recomano es diu Llegendes, l'autor és Joan Soler i Amigo. És un llibre d'aventures, els personatges principals són el drac, l'heroi i la donzella. El llibre té diferents llegendes i la meva preferida és la història d'un indi que dispara a un drac amb una fletxa. Si voleu saber què passa, heu de llegir aquest llibre. Adeu!
1: Las mañanas de Radio Montornès.